0: Ah, jo anava a dir el proper divendres, però el proper divendres tu no hi ets.
1: No.
0: Jo ja, o sigui, que ja feta, ja l'he fet.
1: Avui ja l'he acabat, avui ja acabo. Ja al setembre ja ens ho direu.
0: El Enric Herranz. De...
1: Sí, pobre. És que és una tertúlia una mica rara.
0: Bueno, no creguis que ell està massa bé, també.
1: Ah, no, no, he dit això, he dit la tertúlia. Sí,
2: probablement estic pitjor que tots junts, que encara no ho saben.
0: Que, bueno, envia un newsletter, ell, cada... diverses vegades a la setmana, ho fa, no?
2: Segons em dona, sí.
0: Segons em dona. I, doncs, allà es deixa anar, també.
1: Ah, molt bé.
3: Hem fet.
0: I en el d'avui... deia que participava en el programa de la tertúlia y deia, debería decir algo elegante, tipo es un espacio de conversación honesta, pensamiento crítico, bla, bla, bla, pero no voy a hacerlo. Primero, porque me da vergüenza escribir frases que parecen sacadas de la web de un coworking con plantas falsas, y segundo, porque el programa de Tony no va de eso, va de sentarse, hablar claro y ver cuánto tarda alguien en pisar un cable pelado, que sinceramente es bastante más interesante. Yo nunca he entendido muy bien qué significa ser tertuliano. Sé que hay mesa, micrófonos, que alguien dice brevemente y luego habla, y esto pasa mucho. 17 minutos, yo primero, como si estuviera leyendo el testamento de su abuelo en notaría, y que todo el mundo... opina de todo con una seguridad que ya quisiera un neurocirujano entrando a operar después de ver dos vídeos en YouTube. Pero el concepto exacto se me escapa. Y aprofitem això també, no? De dir, i això passa molt a la tertúlia, a tertulians, jo el primer que parlem de temes, i parlem de temes que només reflexa o que reflecteix la nostra forma de pensar, aquella arquitectura mental que allò
1: totalment
0: ni s'apropa moltes vegades al que succeeix, que ja ens ve a través d'una imatge o d'un pensament d'una altra persona o d'un periodista que ens fa, i que de vegades parlem i que opinem, però que això només reflecteix el que cadascú pensa i opina.
1: Sí, sí, penso que és això, no? És el que estem fent tots aquests anys.
2: Bueno, és que aquí la idea era, quan el Toni em va trucar i em va dir, vols venir de tertulià? La primera pregunta és, i què es feia de tertulià? I perquè al final, ja, jo només veig dos tipus de tertulià, no? Que són els tertulians pagats, que normalment els veus a les televisions i tal, i que uno representa uno, l'altre a l'altre, i el que hi ha darrere és defensar segons quines idees i tot això, i després ja, pues, a l'opinar per opinar, que entenc que és el que venim a fer aquí. Però que quan tu m'ho has dit, tu dius, Enric, ¿quieres venir de tertulià? No? I això què és?
1: Aquí també tenim les nostres opinions, el que passa que no ens mana ningú, tiem, no? No som com aquests que tenen algú al darrere, vull dir.
4: No, nosaltres no tenim cap consell de direcció ni d'administració que ens digui el que hem de dir i el que hem de pensar.
1: El que doni el sentit comú i sempre...
5: L'únic negatiu és que de votació no cobrem.
4: també. Bueno, és la part negativa.
1: Però bé, doncs ho passem bé.
5: I tant.
0: Però de vegades... opinem de tot, eh? I diem de tot, i opinió sempre hi ha, però de vegades el que deia l'Enrique, ho fem amb una seguretat que dius, home, no sé, potser... Jo de vegades he escoltat, i aquí que estic al darrere i us escolto, opinions destroyers i que és uala. No, que dius, un moment. Però aquí cadascú
4: és la nostra opinió.
1: Que sí, és la nostra,
0: Sí, sí, no. Sí, com opinió és totalment vàlida.
4: Està sesgada per la nostra manera de viure i de pensar. Sí, sí. I hi ha coses, per exemple, que a mi hi ha coses que em surt la vena destroyer, perquè
1: sí,
4: no
1: també
4: les tolero de cap de les maneres. I no sé com pot haver gent que faci o que digui segons quines coses, no? Mm. Llavors em surt la vena a rebel·lera.
0: Potser quan hi ha arguments que se sostenen, sí. Quan és opinar per opinar, sense saber el que hi ha al darrere, i que de vegades jo intento mirar-me tot i tenir-ho subratllat, sí, perquè de vegades es poden dir coses que no... que no tenen molt a veure amb el que ha passat, no? Llavors és quan intento intervenir i intento aclarir-ho, no? Perquè em sembla també que no és
1: de llei. Correcte, no és, clar.
0: O jo em sento malament, o en el sentit de dir, un moment, estem parlant de coses que no són són certes per a aquesta persona, i no estic parlant d'opinió, sinó de determinats fets, no? I que potser tenen, ho té entès d'una altra forma. I llavors és quan intervens i dius, no, això és segons el que es diu, és això, això i així. I a partir d'aquí pots opinar, no? Però que sigui d'algú que sigui cert. No?
2: El que passa
1: també
2: que...
1: ens han trucat a vegades, no? Perquè ara estic parlant, estic pensant quan les vagues van trucar al sindicat de professors de secundària, no? Sí. I vam poder parlar...
0: Amb el Ramiro Gil.
1: Amb el Ramiro vam poder parlar bé...
0: Amb el secretari.
1: El que pensava, almenys jo vaig poder dir el que pensava i sense ofendre ningú, i, no? El Joan Manel també hi era.
5: Sí.
1: Penso que això també està bé.
0: Això està meravellós. O sigui, sí, tota l'opinió està perfecta. Em refereixo...
2: Jo t'anava a dir que el que falta, o que trobo que falta, potser ara ja amb els 50 anys que tinc, potser començo a veure les coses diferents, no? I semblo el meu avi. Que ja començo a pensar, no, és que abans les coses eren d'una altra manera. I llavors et dones compte que tens una edat, no? Però jo trobo falta que hi hagi esperit crític basat en la informació. I això passa, ho veiem a les xarxes socials. O sigui, tu veus les xarxes socials i surt un gilipollas dient, no pagues impuestos, créate una LLC no sé dónde, hazte una holding, hazte no sé què. I després hi ha altres gilipollas que foten exactament el que diu aquest tio i al cap d'un any tenen una inspecció d'Hisenda i els hi foten un puro que t'hi cagues.
1: Ah, bueno.
2: Però aquell que surt de xarxes socials ho diu amb una seguretat brutal. I a més la gent el jalea i li fot vítores, no? I likes i de tot. És el que veig una mica, no? Que hi ha molta
1: falta
2: informació...
1: sentit comú, no?
2: Exacte.
1: De la gent, vull dir, perquè...
0: I jo també a vegades trobo a faltar en les tertúlies és diversitat d'opinions i de mirades, no? Que això ja és un tema més nostre, no? Dels tertulians que hi ha, que seria l'ideal que hi hagués un crisol de tal com és la societat, no? De moltes mirades diferents, moltes mirades polítiques diferents, i de vegades acabem amb la mateixa, no? I això ja forma part també del que és la ràdio, del que som nosaltres, però, i de les persones, no?
5: Però això ho dius per Ràdio Rubí?
0: Sí, també, o sigui, en el sentit de que hi ha de vegades taules que la gent té una opinió molt, molt semblant.
1: Homogènia,
0: també,
1: no?
0: Hi ha una homogènia, no? I és xulo quan és... Doncs jo penso que tal, jo penso que qual. I de vegades la gent es pica, sí, i això sí. És xulo, perquè dic, ah, mira, hi ha punts de vista que són molt diferents. I hi ha dies que la gent, doncs, amb cadascun amb la seva opinió, però no difereix molt, molt, molt, molt, no?
2: Però depèn del tema, també. O sigui, també has de pensar que tot això està polititzat. La gent discuteix sobre allò que volen que discutim. Tu vols discutir avui? Doncs parla de feminisme, o parla de delinqüència a Barcelona, o parla de tot això, i llavors ja a partir d'aquí cadascú opinarà i tal, no? Però és com que hi ha temes que estan pensats i que es fomenta que siguin temes pels que ens estiguem tots barallant mentre els altres estan dedicant el temps al que han de dedicar, que bàsicament és a robar-nos els calés de tant en tant i... putes, farlopa i coses d'aquestes.
1: Volies
2: opinió,
1: no? Discutit,
2: volies opinió?
1: Joan Manel? Sí. Jo amb el Joan Manel m'he discutit moltes vegades. Sí, sí.
5: Jo sé que tenim una edat, però sí.
1: Però és igual. Sí. Però sempre amb el respecte.
5: I tant.
1: Després a fora ens hem dit altres coses més gruixudes, però aquí davant de del micròfon no cal. Amb respecte, no?
2: Es nota l'amor, sí. Es pot percebre, no?
4: No, jo no m'hi barallat en cap d'ells,
1: no.
4: No.
1: No. Hem tingut punts divergents. No, no és el mateix.
4: Alguna vegada.
1: Sí, home, clar.
4: És que si no seria molt avorrit.
5: Sí, sí.
4: És que si tots diguéssim el mateix amb altres paraules...
1: No.
0: Però també passa que quan hi ha un grup que té una opinió més homogènia, hi ha una persona que divergeix més, normalment s'acaba contenint una mica.
2: Hi ha estudis sobre això.
4: Sí.
2: O sigui, hi ha estudis de gent que els hi fan... Què color és este? I el millor és vermell. Però hi ha altres persones a la banca que el van mirant i diuen, és azul. I una altra que arriba i diu, de què color és este? És azul. I a la que hi ha 5 o 6 que diuen, és azul, quan li toca amb ell, s'ho mira i és com... Què digo, rojo o azul?
1: Bueno,
2: sí, ja l'estudi sobre això.
4: Forma part de la condició humana, no?
2: Sí.
4: No
1: sobresortir per res, no?
4: No voler desviar-te massa de l'opinió generalitzada.
2: Sí.
1: Això passa amb els nens a les escoles. Sí, tu saps que hi ha nens que sobresurten per molt, i en canvi no els hi treus una paraula ni res, ni que els matis, perquè no volen sobresortir davant dels altres, i van són els de l'azul. I ell ja ho sap que allò és vermell, però...
4: Sí, prefereix callar que entrar en conflicte.
1: Prefereixo callar que no que tothom em miri, és així.
4: És que...
1: Això a l'escola, així. o era així, ara ja, no sé, que no se m'enfadi cap mestre que m'estigui escoltant.
4: Que mantenir una opinió divergent de la gran majoria dels que t'estan escoltant en aquell moment és complicat, és dur, sí. Personalment, no? A nivell,
1: si ets una criatura o ets un adolescent,
4: sí, no, callo. O ets un adult. Sí,
1: o ets un adult, callo i ja us ho fareu.
4: Això passa.
2: És molt difícil que el tema... O sigui, els temes sempre et toquen d'una manera o d'una altra.
4: Sí.
2: És a dir, qualsevol tema que tu posis sobre la taula pot tocar directament, pot tocar amb algú de la teva família, pot tocar coses que t'han passat fa temps, pot tocar qualsevol cosa. Llavors, tu quan opines, en el fons t'estàs mirant al mirall. O sigui, la teva opinió, al fons, és t'estàs mirant al mirall del que t'està passant a tu i a partir d'aquí és quan tu opines. I el que sembla que enriqueix de veritat precisament és això, és que al final són opinions sobre experiències de vida que tenim tots. I clar, és molt més interessant quan no estem d'acord, però és que hi ha algunes coses que és molt difícil discutir.
0: En aquesta newsletter, bueno, esperem que al final de la tertúlia doncs et sigui, no?
2: Havia posat, espero trigar més de 7 minuts en dir alguna borrada, però crec que no ho he aconseguit.
0: Sí, és una newsletter que podeu seguir, o demanar a l'Enrique Arranz perquè us posi sobre aquest tipus de reflexions que va fent sobre diferents temes, perquè aquesta setmana de què has parlat, per exemple, també?
2: Buf, mira, tinc preparat un que és el de... Estic escrivint un aquest dematí que era sobre una cosa que passa cada any. I és que la gent té coses a sobre de la taula i no les mou fins que arriba el moment que es dona compte que arriben les seves vacances. I llavors el que fa és traspassar la seva merda a tu, pensant que tu no en tens de vacances. És a dir, jo arribo el dia, ostres, és divendres, la setmana que ve ja comença juliol, el dilluns li envio un mail a l'Enrique, escucha, ese presupuesto que teníamos parado hace un mes, oye, lo activamos, ya, urgente, lo queremos para allá, com si tu no tinguessis vida, no? Parlo d'això, jo què sé, és que cada dia de coses que em passen. Al final són coses que em passen. I llavors li trec una altra lectura. No? En aquest cas és què fas amb aquests temes, no? O com tu fas. I aquí faig una reflexió, i és que l'any passat jo tenia el meu fill ingressat, com tu bé et saps, sí. I jo no vaig poder treballar a l'estiu. I no va passar res. Els clients van esperar, van entendre, no va passar absolutament res. I vaig fer un gran aprenentatge, que és, escolta'm, potser l'incendi me l'estic creant jo. No passa res per dir a un client, escolta'm, les dates que m'ho estàs enviant, difícil que t'ho acabi per quan tu vols. Si vols, val una altra opció. No passa res. I normalment s'esperen.
0: Això diu molt, també, de la relació del client amb l'empresa.
2: Per això et dic que si no, no és
1: client
2: teu.
1: Sempre no és així, eh?
2: Sí, però llavors no és client teu. És client del mejor postor o el client d'altre tipus de valors, no teu.
0: Però si tu vols, no?, que sigui aquesta persona el que et porti un determinat cas... i vols que sigui aquella perquè tens la confiança, t'esperes.
2: Bueno, t'anava a dir, la meva
1: depèn
2: feina...
1: Depèn de les feines, perdona, sí. Depèn de les feines, perquè...
0: Clar.
1: Quan un és autònom, a vegades... Bueno, jo he fet fora unes persones de l'hospital fa molts, molts anys perquè el meu marit l'havien operat i venien allà a ensenyar-li unes coses, uns logos i tal, i vaig dir, perdoneu, però... Clar, aquest senyor està operat.
4: No
1: te, em vaig haver de posar com una fiera.
0: Van anar a l'hospital?
1: Sí. Fa molts
0: anys,
1: això.
0: Respecte a feina?
1: Sí. I el senyor estava allà operat. No estava amb una migranya, m'enteneu? A casa amb migranya, que mira, això... amb un ibuprofè pot passar.
2: Aquí és
1: per això et dic que depèn, no? Vull dir, fa molts anys, d'això.
2: Jo sóc detectiu privat. La meva feina és una altra història, en aquest sentit. El que em contracten a mi, em contracta a mi,
1: sap qui sóc
2: jo, i
1: quina
2: és la feina que haig de fer. Però si és veritat que durant molts anys, que ja fa 30 anys que sóc detectiu, sempre passa el mateix, que arriba l'estiu i vas saturat perquè les coses s'han anat demorant i la gent vol marxar de vacances, però acaba passant-te la merda a tu, que és, ei, jo me voy de vacaciones, ahí te lo quedas, no? Que és una mica això. Llavors, clar, quan tu tens una feina d'aquest tipus, potser pots permetre segons quines coses, no? Però bueno, al final la idea del newsletter és fer reflexions sobre històries, sobre coses. Parlo molt dels influencers i de tot això, no?
0: El que m'ha fet pensar a mi aquests dos terratrèmols a Venezuela de magnitud 7,2-7,5 que han deixat nombrosos morts, edificis ensorrats, de moment doncs porten un parell de centenars que seran per desgràcia, i pel que diuen, perquè ara us ho explicaré. Més, hi ha dos ciutadans espanyols que van morir, 80 doncs estan pendents de localitzar, i m'ha cridat l'atenció que, segons la projecció del Servei Geològic dels Estats Units, els terratrèmols podrien haver deixat un balanç, diuen, d'entre 10.000 i 100.000 morts. Perquè a La Guaira, per exemple, hi ha carrers sencers d'edificis ensorrats. Hi ha un periodista català que es diu Bernat Lautaro, que va dir que hi ha molts veïns que no saben res de les famílies d'edificis de 14 plantes que han caigut, que s'ha posat en marxa el rescat, que diversos països estan cooperant, que ho coordinarà també la ONU. El Ministeri de Defensa espanyol doncs està preparant l'enviament de 54 rescatistes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, doncs, que ha activat dispositius de cooperació doncs, per enviar també, no, aquesta, tota aquesta ajuda necessària. I si et poses en la pell del que deu significar tot això, no, que tu podem estar aquí ara mateix en la ràdio, si això fos Venezuela o sent Catalunya, passés doncs, un terratrèmol d'això, d'aquest tipus, amb tot el que significaria... I ja no, jo almenys jo no penso ja per mi, sinó el primer que penses en la teva filla, en la teva família, en què no pots arribar, en què no sabràs com està, en els centenars de morts, en la gent que queda atrapada. Jo no sé, la sort que tenim moltes vegades, i no sé si valorem cada dia, en certa forma, de dir, bueno, avui m'he despertat, tinc, no sóc conscient que tingui problema de salut, tinc les meves dues cametes, els meus dos braços, vaig a la meva feina, vaig en el meu cotxe o en la meva moto, i de vegades no som conscients. No?
1: Jo tinc una mica... d'aquí de Rubí, bastant més gran que jo, i l'altre dia em deia, tu has d'estar contenta, si tu estàs posant la rentadora, has d'estar pensant, mira que bé, estic posant la rentadora. Si vaig a comprar, haig de dir, pues, tinc molta sort, no? Vaig a caminar, encara que sigui amb un bastó. I és una persona molt, molt vital, i pensava, ostres, és que tens raó, no? Però em va fer gràcia això, si tu estàs posant la rentadora, que també la posa, eh? No m'ho deia com a dona, sinó com... Doncs, mira... Pots dir, estic contenta perquè ho puc fer i estic bé, no? És això, no? Està pensant això, que tens dos braços, dos cames, i això que et funciona. Suposo que això de no saber el que està passant ha de ser horrorós. El meu fill m'explicava que l'altre dia a l'escola del seu nen va arribar, de cop i volta, un missatge al mòbil de tots els pares, hi ha hagut un accident dels nens que estaven d'excursió, ja us ho explicarem. Ah, clar, no deia ni què havia passat, ni ser el teu fill, i clar, van ser uns minuts de... Dic, també una mica bèstia, no? Aquest. Però va ser així, eh? Cap problema. Hi ha hagut un accident amb aquests nens que estaven d'excursió. Ja us explicarem. I dius...
0: Posar un expedient.
2: Valla lombreres.
4: Sí, sí, sí. En aquest cas estaria justificat donar-li el missatge.
3: Sí, sí, sí. Sí, que això no va passar aquí, eh?
1: No va passar aquí, no va passar en un país molt, molt civilitzat. I clar, els mòbils dels nens traien fum. Perquè clar, tots els pares volien saber si el meu fill... Bueno, va ser greu, però al final no va ser tan greu. Però clar, el missatge era aquest. I a més me'l va ensenyar. Bueno, que me'l va traduir, evidentment, perquè ja no sabia llegir. I dic, uf, doncs devien ser uns segons o uns minuts a dir, què ha passat, no? Hi va haver un accident, però no va passar... Bueno, un nen es va trencar a coll i barres, però estava bé i tal. Però clar, tots els altres pares, els altres 20 nens, va arribar aquest missatge, no? Hi ha hagut un accident en el grup del vostre fill, que avui estava d'excursió a tal lloc, ja us mantindrem informats. O, clar, un accident...
2: És que si munten un concurs d'inútils, amb aquest no el deixen participar per abusar.
1: Sí, imagineu-vos-ho. I després aquí ens queixem.
2: Hòstia puta.
1: Va passar, eh? I vaig veure el vídeo, després el meu net em va ensenyar el vídeo del que havia passat, i veus, doncs... Us ha sortit barat, tu. Ha sortit molt barat, no?
2: Aquestes notícies, l'únic que tenen... és que et fan reflexionar sobre els problemes del primer món.
1: Sí, sí, clar, és el primer això, món,
2: això. Quan va passar la Dana, saps el que et vull dir? O sigui, que tu t'aixeques pel matí i tens problemes que són problemes de merda, vale? Sí. Però que sembla que s'acaba el món, que jo què sé, subnormalitats, no? Algú de la feina que t'està tocant els nassos o qualsevol cosa. Llavors, hi ha una notícia d'aquestes, que ja et dic, no cal anar a Venezuela, aquí la Dana es va liar com es va liar i tot el que va passar. Llavors et dones compte d'això, no? Que la majoria de problemes que tenim són problemes del primer món i que som super afortunats de tenir problemes del primer món. És que som super afortunats, realment. I no ens en donem compte fins que passen coses d'aquestes. I van passant el dia, tenim vides monòtones, que no estem disfrutant, que no ens donem compte del regal que tenim.
1: I tant.
2: Perquè pràcticament estem parlant que som un percentatge molt petit al món, molt petit al món, que tenim una qualitat de vida com la que tenim nosaltres.
1: Totalment d'acord.
0: I avui estarem parlant, ara després parlarem de festa major, de concert, de Gaudí...
1: Parlem de festa major, perquè això està...
3: Escolta, una cosa, a veure si algú m'ho pot aclarir, ja que parlem de Venezuela. Jo pensava que era cachondeo quan ho vaig veure per primera vegada. Tenen una presidenta encarregada de qui?
1: Del senyor del costat. És que mai ho
3: presidenta encarregada de Venezuela.
4: Perquè no ha estat elegida democràticament.
3: Democràticament.
4: Sinó que els Estats Units, el Trump, li va dir que s'encarregués ella de la presidència mentre decidien què feien.
2: És el que tenen les democràcies tan serioses com la de Venezuela, que s'han de fer les coses...
4: Sí, o la dels Estats Units.
1: Sí, sí, és l'encarregada.
4: Perquè pot ser moltes coses, però en aquest moment seriosa, no. No seria la paraula més adient.
2: No ho és. En tot cas, per sort, és democràcia i entenc que ja ho solucionaran democràticament i amb aquest senyor faran alguna cosa.
4: El bo és això, que d'aquí un parell d'anys segurament se solucionarà.
1: Tens alguna fe a posar alguna esperma votiva d'aquelles?
4: Tinc aquesta esperança.
1: A Montserrat no ho portis perquè la bala de Montserrat et fotrà la bala pel cap perquè han estat fins aquí, no sé, algun altre sant, Santa Rita, Barcelona...
4: Sí, sí.
1: La gent hi va demanar coses. Està bé.
4: Jo és que no sóc molt del
1: Sant Oral. És igual.
4: Quin és el patró dels temes impossibles?
1: Sí, n'hi ha un, eh?
0: Hi ha un patró dels temes impossibles.
4: Sí, n'hi ha un.
1: Santa Rita.
3: Sí, que n'hi ha.
2: És com no ser a Lourdes, no ho sé.
1: Santa Rita Reta. Que serà l'esquita.
4: Jo em vaig donar de baixa fa molts anys del club aquest de l'Església.
1: Doncs has de començar a refrescar-ho perquè de la manera que anem...
0: Diu, a la tradició catòlica, el patró universal de les causes impossibles, difícils i desesperades és Sant Judas Tadeu. Santa Rita de Càssia.
1: També Santa Rita, eh?
0: Berenada i comparteix, doncs...
1: quan és Santa Rita a Barcelona, la seva església, la gent hi va portar roses.
0: Judas Tadeu no és Judas Iscariote, eh?
1: No.
4: Judas Tadeu.
1: Judas Iscariote està fora de llei. Es va penjar. Com llavors no el vol ningú.
3: Com es diu?
0: Sant Judas Tadeu.
1: Tadeu.
0: El Tadeu Jones, no? Sí. El 28 d'octubre és la seva festivitat.
4: Molt bé. Vale, passem a
0: i Santa
4: tema.
0: Rita, tu.
1: Santa Rita, Rita.
0: Com Santa de l'impossible. Sí.
4: Tenim una causes facilitat per sortir.
1: Bé.
3: Després dels minuts dedicats a la religió, passem a altres temes. No?
0: Que... Sí, vinga, va. Terratrèmols, que no només a Venezuela, sinó aquest matí també llegia que hi havia hagut al Japó, Califòrnia i Papua, encara que diuen que no hi ha doncs, proves que estiguin relacionats amb els de Venezuela, les onades de calor, més de 250 persones ateses per la onada de calor a Catalunya, que afecta sobretot doncs, els nens, a la població envellida, i aquí, doncs, en aquesta onada de calor, que no només és a Catalunya, sinó que hi ha Europa, a París, hi va haver, per exemple, 40 graus, van haver de tancar... i alterar horaris en 13.500 escoles de França. Al Regne Unit van arribar als 36,4. També llegia que havia estat a Països Baixos també, que per primera vegada alerta vermella, que arribaven a 40 graus. Clar, també preocupats per aquelles patis doncs, que no tenen ombra. I el que diem, que això cada vegada no només està passant aquí, sinó està passant a tota Europa, i que això a la llarga o a mig termini o abans del que pensem obligarà a que les ciutats tinguin infraestructures amb més zones verdes, més zones que tinguin tendalls o alguna mena de tipus, el que ja siguin els patis de les escoles, a les places, Doncs perquè intentar passar aquestes onades de calor, que clar, aniran a més, perquè el clima doncs està canviant. Potser els polítics no fan casos.
1: Aquests països no tenen
0: casos,
1: ni persianes però... a les finestres.
4: Sí, ni cortines.
1: No, ni cortines.
4: Ni cortines.
1: Aleshores, el sol i la calor entra, no tenen ventiladors, sí, perquè ja no, hi ha aires acondicionats, ni els hotels. Molts hotels no tenen aire acondicionat. Sí. Perquè, clar, no els havia passat mai.
4: No necessiten.
1: I ara...

0: de 14 anys.
1: Que no, no ho hem passat nosaltres, això.
2: No.
0: No, tant...
1: jo crec que sí, que ho hem passat. Tant que ho hem passat.
0: No. Tant no.
1: I tant que ho hem passat.
3: No? Jo no, sí, home...
0: Tanta calor, no.
3: D'haver passat algun dia de calor...
0: No, no, tant no.
3: Potser sí, però a més... Pensa que fa molts anys, això, eh?
1: Estem parlant d'anar a classe amb 26 graus o més.
3: Aquest tros de taula tenim una edat.
1: Però que no estem parlant de no anar a classe quan hi ha 35 graus. No, no, no, no. 26 graus o més. Perdoneu. Perdoneu, tots hem anat a classe amb 26 graus o
4: més. Quan entraves a les 3 de la tarda a col·le a l'estiu...
3: Clar, però a veure, que a l'estiu no hi havia classe.
1: Si demà entrem en guerra...
3: Que tenia aquestes temperatures al mes de maig o primers de juny, això no era normal quan nosaltres anàvem a classe. Podia haver un dia que fes molta calor, d'una manera molt excepcional. Ara no és excepcional. Ja portem uns anys en què la calor s'avança. L'estiu s'avança i cada vegada s'avança més. Llavors, ara sí que és un problema. Quan nosaltres anàvem a escola, home, no era un problema perquè l'estiu començava a partir de juny, començava pràcticament al juliol. Ara no.
4: Jo recordo,
3: ara no és així. Evidentment que hem tingut dies de calor a l'escola, però eren dies... excepcionals, no és el que està passant ara.
1: Jo torno a repetir, parlem de 26 graus cap
3: al món. Sí.
1: Torno a repetir, si demà entrem en una guerra, durem 5 minuts.
3: Sí,
1: 5
3: sí.
1: minuts. Venen els russos i se'ns mengen amb patates 5 minuts. O sigui, a mi em sembla que potser ens estem passant una mica. És una opinió personal, però 26 graus, llavors no farem classe. No ho sé. Em sembla una mica fluix, vols que et digui. Poden aguantar perfectament fer una classe en 26 graus i en 27 graus, home, no passa res. A mi em sembla una barbaritat, però bueno. Em sembla que últimament estem agafant el jovent i
0: això
1: estem
0: sí.
1: posant tota sí. una bombolla de protecció i de que és normal, és que és normal que tinguem nens amb una tassa de voler suïcidar-se, que no ho hem vist mai. És normal que tinguem tot el que tenim, és normal, perquè ho estem fomentant nosaltres, pobrets, fer classe amb 26 graus.
4: Jo crec que la meva generació és la que va començar aquest tema que tu estàs comentant ara. Allò, el nen, que no el toqui el nen, que no li falti de res. Ai, un raig de sol, oh, pobret.
1: No, i aprofito per saludar a tothom que ara m'odiarà per el que acabo de dir, eh? O sigui, abraçades a tothom, però...
4: Us estimem a tots.
5: 93-588-59-60, si voleu participar. 93-588-59-60, si voleu participar... la tertúlia i opinar. Abans parlàvem justament d'aquesta diversitat, d'aquest crisol d'opinions, que és el que és la part maca, no? I a mi em feia pensar també que veritablement, sí, mira, ja tenim una trucada. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bon dia. Ets el Jaume Rora.
6: Una altra vegada.
5: Benvingut, Jaume. Encantat que ens truquis. No sé de què volies opinar.
6: Pues mira, el primer és desitjar-vos una bona festa major a tots.
5: Moltíssimes
0: gràcies.
3: Gràcies. Igualment.
6: I el que li aconsellaria a la gent és el que he fet jo, que entre d'altres coses és trucar-vos de tant en quant. Però el millor és escoltar-vos. Perquè he canviat de mirar tertúlies d'aquestes que parleu a nivell nacional o de Catalunya, de TV3, i al final acabes pues, que et puges per les parets, almenys jo. I a més tinc 73 anys i hi ha gent que no l'aguanto.
5: Explica'ns una miqueta per què.
6: Bueno, pues mira, per exemple, quan veus els diputats de Madrid que el primer que fan és insultar-se, sobretot el senyor Frijolito, o com li vulgueu dir, i bueno, sentir aquest, i sentir a nivell internacional l'altre que heu parlat dels Estats Units, és una joia veritable, pot estar nerviós que al final apago la tele i s'ha acabat. I us escolto vosaltres i m'ho passo més entretingut.
4: Bé, què fas?
5: Veus, mira, l'Enrique, que estava preocupat per les seves, una mica per les seves opinions, ja anava demanant disculpes, doncs mira, això és la part bona. Nosaltres, encantat de que truquis, i

0: totes les vegades que vulguis, i tant de bo tinguéssim oients que ens truquessin, eh? I que ens diguin també el que penses, o de qualsevol altre tema que puguis tu opinar i dir el que vulguis pensar amb tota la llibertat, i a més amb aquesta complicitat que hi ha, no? de la ràdio municipal de Rubí, que serveix com aquesta eina integradora. Eh?
1: Jo només us haig de dir que el vostre programa m'agrada, i el següent també, però trobo que, esclar, si compares, doncs, bueno, jo us castigaria que estiguéssiu 2 hores més.
2: Home!
0: Doncs ja ho sabeu, eh? Mira, hi ha qui diu que no, que és el José Malagón, i diu, espera, que jo porto tot el matí...
3: Això, per lo que ens paguen, no ho farem, eh?
4: Anava a dir-te.
1: Però com a mínim cobrareu el mateix.
2: Això sí.
3: Sí, per això.
4: Tots cobrem el mateix, aquí sí, sí. No hi ha diferències.
0: Bé, doncs... Jaume, de la festa major... I aniràs a veure alguna cosa? Faràs alguna cosa de la festa major o no?
1: Bueno, fins ara ho he fet cada any amb el grup fotogràfic El Gra, que era anar a fer fotos de les activitats que es fan. I després ajudar, pues, a penjar les fotos que es veuen a l'antiga estació. Això és una feinada que ningú s'ho pot pensar. Bueno, les altres entitats també, eh? Vull dir que he col·laborat en diverses coses, pues, per exemple, com t'he sentit aquest dematí que parlaves del Regina Carmeli,
0: sí.
1: Que avui tindria que anar i no hi puc anar, pues, per motius de salut, perquè m'han operat i m'han canviat, pues, el d'allò que portes en el cor perquè et funcioni.
0: El marcapassos?
1: El marcapassos. Uh-huh. I ho tinc recent canviat de fa una setmana.
2: A casa i
1: descansar. Perquè els que hi vagin es creixeran allà dintre.
4: Jaume, el del Regina Carmeli té que veure amb el bàsquet?
1: No.
0: És la gala de gimnàstica. És la que fan al pavelló de la Llana, que van centenars de persones.
1: És ple total.
0: Té ple total. O sigui, la gent hi ha fins i tot a la pista. I llavors cada any tenen una temàtica, agafen unes temàtiques determinades, i és molt maco de veure. Perquè, clar, està absolutament ple, estan tots els alumnes, dels més petits als més grans, i estan en coreografies amb exercicis que els tenen assajats de fa mesos, i és a mi, jo he anat a cobrir-ho un parell d'anys i és maco de veure.
4: És que el Jaume va ser entrenador meu, per això ho deia,
0: Entrenador de bàsquet.
4: De bàsquet.
1: Només 45 anys en el bàsquet.
4: Bueno, no sí. Cal dir els anys tampoc.
2: Ara aquí sabrem intimitats.
0: No, 45 anys entrenant, dius, eh?
1: No. Fregant la pista quan plovia.
2: Hòstia. Ja.
4: Però ara als nostres nens no els hi passa això, eh?
0: No. Clar, és una mica el que deia...
2: Seria abusar d'ells, seria abusar.
0: Que abans nosaltres, quan jugàvem a futbol, jugàvem en camps de terra, carregaves...
4: I fins i tot bàsquet a camps de terra.
0: A camps de terra, és veritat, també.
5: Els que estem aquí ens aixequem el pantaló fins al genoll, de ferida.
0: Exacte. Sí, amb pluja, amb tot.
2: Ferides,
0: no?
2: De guerra, que deia el meu pare.
0: Sí, i donava una mica igual, perquè sorties de casa a l'estiu, bueno, almenys sorties pel matí, anaves un moment a dinar, i després quan li deies a la teva mare que marxaves una altra vegada, deia, una altra vegada te'n vas, i tornaves després al vespre, i allò era, o sigui, tu podies sortir, i almenys en el meu cas hi havia, ja sigui per Sant Joan, que feies el foc, abans es feien els focs als camps, doncs arribaves amb sang, perquè intentaves, doncs, que no es donguessin, que no es portessin les fustes que tu tenies, i llavors venia la banda rival i te tiraven pedres, i arribaves amb un pedrot aquí que se t'havia clavat, no? I érem d'un altre tipus, no? O potser saltant valles, doncs quedaves allò que t'havies enganxat amb un ferro i deies, buah, i després, no, arribaves que et posessin, bueno, el que t'havien de posar, però que era... No sé, un altre...
3: Una tirita i es curava sol.
0: Sí. Bueno, potser exagerem, no?
6: Sí. Aquella metromina de color vermell, no?
3: Sí. O lila, aquella que era de color lila.
0: Sí.
3: A mi em feia molta d'allò perquè era... Jo veia, vivia als afores de Rubí i passava per allà sempre un senyor amb un ramat de cabres i d'ovelles. I sempre la tintura aquesta de color lila, veies tots els animals que anava estaven plens, sí. I era el que se'ls hi posava, i quan tu veies que algú anava a posar amb una ferida, deies, ui, ui,
2: bé. Sí,
3: no. No hi ha mercromina de la vermella.
0: Digues, Jaume, anaves a dir alguna cosa.
1: No, bueno, jo sobretot, ara que és la festa major, bueno, he parlat del gra i del regina, però és en si tota la població, tota la ciutat, i sobretot totes les entitats que hi ha, que són un munt d'entitats, i que tothom, hi ha gent que penca molt. I, bueno, aquestes són la gent que són invisibles i que no es veuen, però que penquen molt. Mm. Només això, felicitar-les. Mm.
0: Doncs amb tota la raó, perquè a mi el que més em sorprèn, jo no sóc de Rubí, i el primer que em va sorprendre ja fa anys quan vaig venir aquí a treballar i a conèixer la ciutat és el teixit associatiu d'entitats. Per mi és al·lucinant. Sí, sí. Té una força, una participació.
3: I han desaparegut moltes. Ui, i han desaparegut moltes. Perquè fa 25 anys... les entitats que hi han ara multiplica per 3, han anat desapareixent. Bueno, llei de vida, no? Tot té un inici i un final.
2: El voluntariat té un preu.
3: Sí, sí, és molt complicat.
2: El voluntariat té un preu.
3: Sí.
0: Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Que sempre ets molt benvingut.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada.
3: Adéu, bon dia. Adéu.
2: Això de no cobrar... no està de moda.
0: Que ara em feia pensar també justament que dèiem de quan érem petits que anàvem i es passàvem el dia fora, que et permetia conèixer moltes altres coses que no com els joves d'ara, que ja a nosaltres també ens passa, que jo de vegades em sorprenc la quantitat de temps que passo enganxat al mòbil, enganxat a Instagram, no? I abans era tot el dia fora, i això et donava, per exemple, a que si un dia, una de les imatges més maques que tinc de quan era petit és que anàvem, el que deies tu, d'un ramat que hi havia d'ovelles i que marxàvem al pastor, i un dia havia marxat el pastor i tu estàs allà amb la bicicleta, estàs jugant i te trobes allà una ovella estirada al terra i respirant molt fort. Allò fort. I jo, uf, aquí què està passant, no?
2: Estava perillant.
0: Llavors, van anar els meus dos companys, ves on estan, ves, aneu a buscar el pastor. Ja feia, no sé, 15 minuts que... A veure si el trobeu per algun lloc, on trobeu el ramat, i vinga a respirar aquella... I jo em vaig quedar allà amb l'ovella i pensava, què li deu passar a aquesta? I llavors, clar, estava parint l'ovella. Llavors, tu comences... No tenies ni idea. Comences a veure que li comença a sortir pel darrere. El primer que va sortir va ser com la vejiga de l'orina i tu dius, oh, què està passant aquí? No? I llavors, quan comença a sortir... Clar, va ser un espectacle al·lucinant. Clar, això tens la possibilitat que et passi perquè estàs fora, estàs jugant, estàs amb...
2: Sí, sí.
0: No? I això és una mica la sensació...
2: Però ara està prohibit això pels nens. Sí. Ho poden veure...
3: Sí.
2: No.
3: Poden veure com es mata la
2: com
3: gent.
2: Com es mata la gent, sí, però un naixement d'una criatura o d'un animalet, no. Sigui un gat, sigui un gos, tu vas tenir una sort que ho has d'explicar a la teva filla amb pèls i...
0: la meva filla està per altres coses.
2: Ja,
0: papa, si té 14 anys, papa, deixa'm. Va. Estic allà, saps?
3: Batalletes, no.
2: Batalletes, veure't néixer un bé, home, va.
4: Ara, l'índex de mortandat de la nostra època no era, com a mínim, superior al d'ara.
2: No.
4: No es passava...
3: No, i que era això, feies una ferida, pues, ja anaves a casa, t'ho netejaven, o netejaves tu i miraves, segons com tu haguessis fet, de que no se n'assabentessin, la teva mare, sobretot, no passava res, com a molt, si era una cosa una mica més important... anaves al metge perquè et posessin 4 punts i sobretot la vacuna del tètano, l'antitetànica, perquè això era la por màxima que tenies, era això, no? Que et posessin la vacuna aquesta.
2: Per la injecció, no per res.
3: Sí, per la injecció, no per una altra cosa, no? Però vull dir que eren també uns perills assumibles, diguéssim, com persones, no? I que formava part del nostre dia a dia. Vull dir, era jugar al carrer. I al carrer, quan jugues, quan puges arbres, quan saltes... un marge, vull dir... Eren coses que et podien passar i que et passaven. I que et passaven, o que anaves en la bicicleta i et foties una trompada. Passava.
4: Jo recordo...
3: I les conseqüències... hòstia, pues podies fer mal, evidentment, però normalment era això, era, bueno, accidents que tenies en el dia a dia, vull dir, jo diria que era una vida més senzilla de gestionar, no? De gestionar, clar, no teníem cap altra alternativa. Quan nosaltres érem petits, hi havia o veure la tele, que sí. pels que siguin més joves, només hi havia dues cadenes, la primera i la UV, i la UHF.
4: I mitja, segona, sí, no?
3: I a més començaven amb unes hores que, vull dir, els nanos no estaven pendents de la tele, estaven pendents de quan podien sortir al carrer a jugar. I això, i tornaves quan et cridaven. O quan t'agafava la gana, no?
2: Però... I anaves a l'escola, anaves a peu, no et portaven amb cotxe fins a la porta, porta.
3: A l'escola anaves a peu.
6: El Joan Manel i l'Enric, molt marradís.
4: Sí, jo recordo d'aquella època, ara que estàvem parlant de bàsquet, que jo tindria 6 anys quan un dia em presento allà a la pista i li dic a un senyor... A mi m'agradaria jugar com aquests.
3: Sí.
4: Vull dir que anava sol a l'escola, que jo no vivia al costat de l'escola, anava sola a l'escola en 6 anys. Bueno, i moltes coses més.
5: A mi el que em sap greu és que a la joventut, des de fa uns anys, els hi hem robat el disfrutar de la vida real.
3: Sí. Sí.
5: O sigui, abans tu tenies una vida real on no estaves preocupat ni de fer fotos de lo que estava passant, ni de voler compartir lo que estava passant en el moment en el que estava passant. Hi havia l'anècdota, hi havia el després explicar el que fos, que havia passat, que a més ho podies adornar més o menys, i la memòria és brutal, perquè al cap dels anys tornes a repetir les anècdotes i van variant, no? Van mutant. Sí. Però existia el estar aquí i ara, i disfrutar del que tu feies en aquell moment. Fos jugar a futbol amb una pedra, m'és igual, ¿vale? Però estaves en aquell moment. Ara, el que s'ha robat a la gent ja fa molts anys és disfrutar de l'aquí i de l'ara, perquè l'hem d'interrompre per compartir amb els altres el que suposadament estan fent aquí i ara. No sé si m'he explicat.
0: Sí,
5: o sigui,
0: sí,
5: estic menjant-me una paella, sí, i no estic disfrutant de la paella, sinó que estic més preocupat de que a més haig de fer una foto, l'haig de pujar a Instagram, a més li posaré uns filtros...
0: I que quedis bé en la foto, sí, sí. No fas la primera sinó que fas 4 o 5
3: la paella
0: artistes
3: ja es
0: que se't veu feliç i aquella imatge de felicitat la poses allà.
5: El pitjor invent que existeix és el poder comprovar el resultat de la foto. Sí, antigament, jo que sóc detectiu, vaig començar a treballar amb una càmera reflex i tu seguies amb una persona i tu feies fotos i tiraves fotos en el moment, però tu no sabies si havies agafat amb aquella persona fent el que havia de fer, fins que t'anaves amb el carret i revelaves la foto. Però tenia una cosa superinteressant, i és que hi havia molt de temps que estaves en el moment el que estaves fent, perquè el problema és que si jo tiro una foto i d'un moment que per mi em sembla superespectacular i només que tiro aquella foto trec la meva atenció d'aquell moment i me'n vaig a mirar el telèfon a veure com ha quedat la foto, i si li poso un filtro, i si li poso... M'estic robant vida a mi mateix. És que m'estic robant la meva vida a mi mateix fent el gilipolles mirant el telèfon, quan lo interessant està passant a on jo estava fent la foto.
0: Totalment.
5: Em preguntava, sí, sí. De què escrius, Enrique? D'això escric.
0: Jo li dic a la meva filla, no és el temps que passes ja amb el mòbil, és el temps que deixes de fer les coses mentre estàs fent això.
3: Exacte, sí.
0: És, això és el que estàs deixant de fer.
4: És que han hagut molts canvis, però el que no ha hagut canvi és que el dia continua tenint 24 hores.
2: Sí, sí.
0: No, i que vius com si haguessis de tenir allò un temps il·limitat, saps? I com si el cementiri fos una cosa que queda allò llunyana quan tens aquest comptador. El tens. O sigui, el que és segur és que tens la teva cita...
5: Jo només sé que tenia 40 anys ahir. Ahir tenia 40 anys. I que a mesura que faig gran, encara passen més ràpid els 24 hores. És l'únic que diria, si algú té ara 14, 15 o 18 anys i ens està escoltant, que no se n'oblidi del que li dic. Quan es doni compte, ha passat el temps, ja tens 35, fills, no has pogut fer el que sigui...
4: I això pensa un de 50, els que tenen més.
2: Callem. Parlem de la festa major.
3: No és el nostre cas.
0: No és festa major.
2: Passem de la festa.
0: Anem festa major.
4: No,
0: anem a...
4: nosaltres, eh? Ei,
0: són 53. Queden 7 minuts, que comença la festa major avui, que tindrem el pregó de festa major a càrrec de l'Ivan Hidalgo, aquest periodista esportiu que està treballant a Teledeportes, que es va formar aquí a Ràdio Rubí, que va començar amb 14 anys, que ha estat retransmetent partits de la Kings League, també del Girona en català. Doncs després hi haurà el convit de coca de festa major, ballada de sardanes, i després hi haurà concerts. Ja està ple de concerts, des del concert de Marlena, el de l'Obrador Coral, hi haurà Correfoc, hi haurà també Fórmula Quinta, i després per la nit hi havia el concert de los 80 passajeros. Això serà un quart de dues ja, i a tres quarts de tres de la matinada els 40 on tour 2026. Concerts que per un... festa major que per alguns és per gaudir, i per un altre, com deia Enrique, és també l'hora, abans parlàvem de vegades, no?, que això passa també a moltes persones, de dir, ups, un moment, marxo. Saps, també?
2: Depèn
0: per diverses,
2: visquis.
0: Per diverses raons, eh?
2: Depèn d'on no visquis de Rubí, hi ha gent que jo ho entenc, que aquestes tres nits, puf,
3: es fan llargues.
2: Jo, a casa meva, on visc, puc obrir la finestra de l'habitació i sentir els concerts sense haver de baixar ni a l'Escardívol ni al castell. Depèn de com vagi el vent.
4: Jo els sopars els demano però, des del balcó.
2: Tu els demanes? Sí.
0: Tu també. Tens una planta baixa?
4: No, primer. Però tinc a baix.
0: Tens a baix el...
2: Té totes les paradetes, no?
4: Les paradetes, totes.
2: I li puja l'olor.
4: Sí, no,
2: bueno, però són tres dies. Però jo entenc, sí, que si sí, la gent jo, treballa...
4: Clar, vols viure al centre com si vols viure allà on sigui,
2: sí, sí,
4: té les seves avantatges
2: i
4: les seves desavantatges.
2: Si
4: sí, ja vius
2: al centre, sí. Mm,
4: ja
2: però
4: està.
2: Bé.
4: Ho has d'assumir.
2: Ja està.
4: I si no, marxes.
2: Molta gent.
4: Però jo vull veure els Pets, vull veure... Bueno, Mondragón ja és fora de festa major.
0: Els Pets, que és
4: que ja els he vist
0: dissabte,
4: unes quantes vegades.
2: Demà, però, bueno, després de les Gitanes, la gent sí. ballarà demà, Gitanes demà i la casa es dutxarà, espero. Perquè si no...
4: Demà, sí. Demà seria una, serà, vaja, una ballada de gitanes especial.
2: Sí.
4: A més a més.
2: Sí. Un homenatge a l'Albert.
4: A l'Albert.
0: A l'Albert Sanz, que recordem, doncs fa molt poc. Que...
2: I demà ja. També haig de dir una cosa. Es torna a recuperar el ball golfo infantil, que feia molts anys es havia fet, després l'Ajuntament ja no el va voler fer, i aquest any ens ha tornat a demanar i s'organitza a la plaça del Togaret. És a 9:45, però el grup, no me'n recordo com es diu, perquè com que tenen aquests noms tan raros, però que estarà bé, i és per nens, que pugui gaudir una mica de la nit i sortir a ballar. Mm. Es havia fet fa molts anys.
0: No sé si heu pogut veure una mica el programa, si us ha cridat, què anireu a veure, què us sembla.
2: A mi m'ha agradat, el que passa que hi ha una cosa que particularment ens agrada molt a casa, que és la música celta, però que coincideix són aquests. Gràcies.
0: Lali Dance Factory. Golfo, el José Malagón.
4: Que són d'Anglaterra,
0: aquests, aquí.
2: Sí, es veu que
4: no?
2: Sí.
4: Sí. Del Regne Unit, no?
3: Espectacle de Lali Bigut.
0: Mira, espectacle que fusiona música, ball, missatge, en posar l'escena durant per
4: l'energia. Aquesta és bona, la Bigut és bona, eh?
2: No, jo el que us deia és que a la mateixa hora que fan els boleros de l'Obrador, a l'Estanislau Figueres fan un concert de música celta.
4: Ah, sí, també.
2: Que té molt bona
4: pinta.
2: Però clar,
3: és que
4: seguidors de la
3: festa major
2: ja té això.
3: És sempre això, és viure al carrer.
2: Però clar,
3: jo,
2: a la mateixa hora, saps?
3: Sempre intento fer el mateix. Jo no surto amb un pla preconcebut.
2: Ja.
3: Vaig caminant per la ciutat i allà on em trobo alguna cosa que m'interessa, em quedo.
4: Sí, sí.
3: Si després, quan estic allà, al cap de 20 minuts, veig que ja m'ha deixat d'interessar en aquell moment o que ja tinc ganes de veure una altra cosa, doncs me'n vaig a un altre lloc. Intento passar pel màxim de llocs possibles.
2: Bueno, doncs, els que els agradi la música celta i els boleros és el mateix.
5: És el mateix pla que el meu, però al revés.
3: Excepte,
5: estic sentint i estic pensant, és el meu pla, però al revés. O sigui, jo intento no anar enlloc.
3: No, jo intento viure la festa major, sí, i a més, a veure, que us haig de dir també que tenim gegants tots els dies.
2: Així, sí.
3: Avui el seguici, una altra passejada nocturna, la matinada grallera,
0: que això és la novetat, la passejada nocturna,
3: l'anada a l'ofici de Sant Pere, el ball d'església amb els gegants, que és dels pocs jocs en el món en què es fa això, vull dir que és un tema... Res, aquí cada
2: sí, cada un...
3: Els horaris i tot això estan en el procés.
7: Sí. Soc molt solidari, no vaig perquè aprofiteu vosaltres.
2: És
7: solidaritat.
8: Perquè podem passar.
0: Però són realitats, també, eh? Que passen,
2: si no es
0: que...
2: pot passar, eh? Vull dir, hi ha llocs que no, és impossible.
7: No, al meu cas jo tinc un nen amb autisme, i quan tens un nen amb autisme, el volum, el soroll i tot això, és un problema. Llavors jo què faig? A l'inrevés, ja està. Venen les festes. Sí. Passar-ho tot molt bé i me'n vaig amb
2: el nen.
7: I el dilluns ja tornarem.
3: Jo tinc un nen que no té aquesta malaltia, però té un altre, i li afecta molt els sorolls també, i el que els seus pares han après que el millor és això.
7: Sí, és que el meu ja es porta tots els dies.
0: Auriculars.
3: Ho
0: hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Donem pas als serveis informatius. Després més Rubí al dia, en aquest cas amb la Pamela Martínez. Hey.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 3 de la matinada.

0: Passant 6 minuts de les 11 del matí, començam la quarta i última hora del Rubí al dia d'aquest divendres i, com no podia ser d'una altra manera, continuam ben immersos en la Festa Major de Rubí, repassant alguns dels grans protagonistes d'aquests dies i descobrint tot el que ens espera aquest cap de setmana. Avui xerrarem amb Adrià Ortega, un dels DJs de Los 40 On Tour, que aquesta nit farà parada a Rubí i volem conèixer com serà el seu espectacle. També entrevistarem el duet Marlena, encarregat d'inaugurar musicalment la Festa Major. A més, ens visitarà l'Eduard Fraile de la Biblioteca Mestre Martí Tauler per repassar l'agenda de les activitats que tenen previstes i també recordar-nos la campanya Llegite Premi, que continua en marxa. I recordeu que, com sempre, teniu les línies de telèfon obertes perquè ens feu arribar els vostres comentaris, participeu en directe al programa i ho podeu fer telefonant-nos al 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Vos proposant començar la primera nit de Festa Major amb música i amb molt bon ambient. Aquest divendres en visita Adrià Ortega, una de les cares i veus habituals dels 40, que torna al nostre municipi després d'haver-hi vengut unes quantes vegades ja. Ho farà al costat d'Uri Mora, dins del projecte Los 40 On Tour, una proposta que combina música, espectacle i molta connexió amb el públic. Abans que pugi a l'escenari, avui el saludam perquè ens expliqui com afronta aquesta nova nit de Festa Major. Bon dia, Adrià.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Això comença a aparèixer una residència fixa a la nostra Festa Major. Què recordes de l'any passat?
1: Jo sempre us dic que m'agrada molt venir a Rubí, però no ho dic per dir, sinó perquè realment m'agrada. Des del primer dia que vaig trepitjar l'Escardívol, ja sigui amb els 40 On Tour o els 40 Primavera Pop, que també ho hem fet durant molts anys, és una de les meves places perfectes per venir, perquè sempre m'ho he passat molt bé, el públic sempre ha estat entregat i, evidentment, l'Escardívol és tan gran i amb tan bon ambient i tanta gent que vibra amb la música dels 40 que és un plaer sempre venir. No només l'any passat, sinó tots els anys.
0: Quan, amb tants escenaris i festes durant l'any, què fa d'especial una Festa Major?
1: A mi, t'he de dir que el que més m'agrada fer són festes majors. M'agrada perquè la gent ve entregada, ve a gaudir del seu poble, de la cultura del poble, ja no només de l'espectacle dels 40 On Tour, sinó tots els espectacles en general. La gent surt al carrer, són gratuïts, la gran majoria, i per tant és un moment de cultura pròpia, cadascú se la sent seva, i jo crec que les festes majors, com a mínim personalment, són les festes que més m'agrada fer amb els 40. Ja més enllà de discoteques o festivals així a nivell privat, per mi l'Adrià Ortega prefereix fer sempre festes majors.
0: Avui vens amb l'Uri dins de Los 40 On Tour. Com es reparteix la feina entre vosaltres? Hi ha un guió? És més improvisació? Com va això?
1: Normalment el que fem, hi ha uns moments puntuals del show que sí que és molt de timing i molt concret perquè utilitzem les pantalles de LED que tenim a l'escenari i són moments concrets que anem tant l'àudio, el so, com la imatge que es projecta a les pantalles ha de ser una concreta, ja sigui la introducció del show, a la meitat del show que fem uns regals de samarretes i de polseres de LED, per exemple, i són moments que sí que és cert que estan marcats, però depenent del públic i depenent de la gent i realment llegir la pista, nosaltres posem dintre de la nostra fórmula musical, des de la nostra, diguéssim, el nostre estil, intentem anar, doncs, esquerra-dreta, depenent de la gent, també. Però ja et dic, potser el 20-30% sí que està estipulat i està, doncs, tancat a nivell de so i il·luminació, però la resta és una improvisació que a mi m'agrada molt improvisar perquè ens agrada llegir la gent, ens agrada llegir el públic, som discjòqueis, però som animadors, i per tant, allò quadrat i mirar avall i fer la teva sessió i marxar, no. Nosaltres intentem sempre llegir a la gent, en aquest cas, Rubí.
0: I qui acostuma a ser més gamberro?
1: Jo t'he de dir que a nivell musical dels companys de 40 jo sóc el més gamberro en el sentit de que m'agrada molt anar amb els extrems. És a dir, sóc bastant d'extrems perquè m'agrada portar la gent al límit i potser no està bé que ho digui gairebé això, però potser jo. Potser jo.
0: Hi ha algun moment que sempre cerques dins d'una sessió, el moment en el que et dius ara sí, són meus?
1: Aviam, hi ha coses que es diu col·loquialment a nivell intern, la gent que fem els bolos i bijoquis en general, sempre és allò de sota cavall rei, que és el que sempre posem, no? És a dir, són cançons que, o estils i ritmes que amb aquella cançó sempre o gairebé sempre tens a la gent, doncs, al màxim. El que passa és que no pots abusar d'això, perquè si la gent no està gaire entregada pel que sigui i vas abusant, al final et quedes sense possibilitats bueno, acabes al final les opcions, no? Però sí que és cert que hi ha cançons que la gent s'anima sol, perquè són cançons que cançons o estils o ja sigui introduccions o el que sigui, que el que fem és intentar animar el màxim possible amb aquests comodins, que dic.
0: I hi ha alguna cançó que tinguis prohibidíssima de punxar perquè estàs saturat?
1: No, el que tenim prohibidíssim de punxar, però només perquè a més dels 40 On Tour faig altres coses i amb tant les meves coses personals com els 40 On Tour, que és la festa de 40, l'única cosa que tenim prohibit és, per exemple, cançons amb llenguatges no inclusius, amb llenguatges sexistes, més enllà de l'estipulat, no? Llavors, això sí que ho tenim prohibidíssim. Això sí que és una cosa que, no només en festes majors, sinó en festes a nivell també privat, fins i tot, són coses que normalment no posem perquè estem al 2026, crec que s'ha d'estar a l'alçada del moment, i coses sexistes, coses amb... tot el tema aquest, és, normalment això sí que és una X completa en el timing. Sí.
0: Mm-hmm. Et faig un test ràpid per acabar. Sí. Festival o festa major?
1: Festa major.
0: Cabina o estudi de ràdio?
1: Estudi de ràdio.
0: Himne dels 2000 o temacle actual?
1: Himne del 2000?
0: Sí.
1: Oh, jo tinc una clara que és Desenchanté de Kate Ryan.
0: Mira, que bona, que bona. Cançó que mai falla?
1: A tirar artista, Aitana.
0: Mm. Una ciutat on sempre vulguis tornar a punxar?
1: No, perquè m'estigueu entrevistant, però a Rubí.
0: No val fer la pilota, eh?
1: No, gens ni mica. Gens ni mica.
0: El públic més entregat que recordis?
1: Normalment, els grans festivals i grans, per exemple, l'Escardívol, normalment és el públic sempre és més entregat. Llavors et diria l'Escardívol, sí.
0: Una petició absurda que t'hagin fet?
1: Sí, sí, perquè amb la ràdio, quan anem amb els 40, a mi el que m'encanta és quan em posen el mòbil així, que diu, posa aquesta, posa l'altra. I, bueno, una de les absurdes, o una de les que no puc posar i de les que sempre ric quan em diuen, és la Letizia Sabater.
0: Ah, i ja per acabar, qui té millor gust musical, el públic o els DJs?
1: No, sempre el públic. El públic és el que ha de ballar, i nosaltres hem de llegir el públic i hem de posar el que el públic vol, no el que el DJ vol.
0: Adrià Ortega, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i que vagi molt bé aquesta nit.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i t'espero, eh?
0: Ja vendré.
1: Molt bé.
0: Adéu.
1: Bon dia, que vagi bé.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
2: I visca la Festa Major.
1: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Segueix tota la Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat, tota la Festa Major al teu mòbil.
5: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació

que faran ballar les Cardi Ball aquests dies. Ells són Banda Neon, una de les formacions amb més projecció de l'escena festiva catalana. Ara escoltarem un dels seus grans èxits, Guapíssima.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
3: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
4: I was all but 22. I think at the time.
3: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
5: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
3: Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu

0: No podem tancar aquest divendres sense xerrar de la biblioteca i de totes les activitats que tenen en marxa, i per això tenim amb nosaltres un dels tècnics d'aquesta biblioteca, l'Eduard Fraile. Bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, molt bé a tothom, i bona festa major.
0: Bona
1: ja.
0: Festa major.
1: Bona festa major a tothom.
0: Sí, sí, ja estem, ja hem arribat. Pareixia que no arribava mai, però ja ha arribat.
1: Ja està aquí, ja està aquí.
0: Exacte, exacte. Eduard, explica'ns quines coses podem fer a la biblioteca aquests dies.
1: Doncs molt bé, ja sabeu que estem en modus estiu, ja des de la setmana passada, en quant a horari, volum d'activitats i demés, però sí, sí, com que obrim tot l'estiu, que ara recordarem l'horari i encara farem alguna activitat, doncs això, recordeu, sempre que moltes vegades ens pregunten, la biblioteca no tanca, o sigui, obrim durant tot l'estiu. Si em permets, Pamela, un petit recordatori molt ràpid, ja sé que han passat diversos dies de que s'han fet públiques les notes de l'ESPAU,
0: però... Bueno, no tants dies, eh?
1: No, aquesta mateixa setmana, començaments de setmana, el que passa és com que aquesta setmana ha caigut com ha caigut, i la Revetlla,
0: sí,
1: i Sant
0: sí,
1: Pere,
0: ja.
1: I tot plegat...
0: Pareix que ha passat de tot.
1: Doncs ha passat de tot, doncs això, que han quedat una mica, doncs han passat una mica enmig del mare magnum d'informacions, no?, i de notícies.
0: Sí, sí.
1: I vaja, volia destacar doncs que un dels nostres estudiants, el Joan, doncs ha tret molt bona nota.
0: 9,8.
1: 9,8, podrà fer matemàtiques com ell volia, el doble grau, i des d'aquí el felicitem amb ell i amb tota la resta, tota la gent que ve per la biblioteca, doncs tots aquests dies que ha estat estudiant i que ens han dit que havien aprovat i que estaven molt contents i que ara ja es volien oblidar i no veure'ns les cares ja fins a l'octubre, doncs, vaja, sobretot això, una felicitació i recordar que l'èxit de venir a estudiar a la biblioteca, el 99,9% d'aprovats, amb bona nota, es manté un any més, i això, doncs, un recordatori pels joves que han estudiat l'ESPAU i amb molt bona nota.
0: I això res... que deies, que han començat ja a oblidar-se d'estudiar, el Joan, de fet, estava a Roma, quan s'ha enterat de la nota que tenia. O sigui,
1: sí,
0: que...
1: sí, la veritat és que m'ha fet molta gràcia, perquè jo, clar, amb dos o tres que ens hem contactat, estaven tots... o sigui, viatjant pel
0: gaudint,
1: món, jo dic,
0: clar,
1: gaudint de la vida, i dius, però si encara no saps la nota, diu, ja, però és que portem tot l'any treballant, sí, i portem unes setmanes intenses, i una a Londres, l'altra a Roma, l'altra a un festival, i això, en principi, doncs, bé, el Joan, doncs això, estava a Roma quan li van dir la nota,
0: sí, sí.
1: I mira, ha hagut de allò, parlar des d'allà gairebé. I això, i ara, doncs, si vols, passem al tema exposicions. Recordem que fins al dia 30, fins dimarts, tenim una llar a l'exili, que seria doncs tota aquesta exposició del projecte Fotollibre, una llar a l'exili, del Dani Aguilera, en col·laboració amb Welcome Refugees, doncs a la nostra sala d'exposicions doncs encara podem gaudir d'aquesta exposició. També tenim la exposició Picada d'Ullet, homenatge doncs a la Font del Ferro, perquè l'amic Christian T. doncs ens ha preparat unes quantes maquetes en paper de trens, i també les tenim exposades a la planta 2 amb aquesta primera exposició de maquetrens de paper a càrrec d'en Christian. I a la planta baixa hem preparat doncs ja fa uns dies també tot el que seria l'exposició del Dia de l'Orgull, de tota una mica la difusió del Pride Day, amb tot de llibres, còmics, pel·lícules, a la nostra guia de lectura, i també doncs recordant doncs això, segurament ja heu comentat que el dia 28 hi ha l'especial Loco Bongo,
0: sí,
1: també que recomanem especialment per fer un vespreig diferent aquí a Ruby City, doncs també, i celebrar doncs el Dia de l'Orgull. Aquesta seria una mica també al final de les exposicions de cara doncs a aquest ja doncs estiu que comença, i que també incorporarem l'exposició de punts de llibre ara a partir de l'1 de juliol, uh-huh, fins al setembre. Tots els 1.200 punts que van participar al concurs de punts de llibre, doncs els tindrem exposats a la planta infantil.
0: Els tindreu tots allà,
1: tots els punts. És una feinada.
0: Molta,
1: llavors,
0: molta.
1: Portem molts dies enganxant, i, clar, per això moltes vegades, doncs, clar, triem dues setmanes, pràcticament, però és que ja hi ha un per un.
0: Clar, és que 1.200 són moltíssims.
1: Aquestes coses que ens agraden, sí, llavors, clar, has d'estar allà 1.200 blutacs o celos o el que sigui.
0: El que
1: i posi, estem allà 3 o 4 fent relleus i torns.
0: I que quedin rectes.
1: I que quedin rectes. rectes i ara aquest és vertical i ara aquest és de l'altra banda i ara aquest és horitzontal i al final doncs per categories i al final doncs això els tindrem tot l'estiu, ja que és una feinada treure'ls i posar-los, doncs estaran tot l'estiu i recordem a tots els participants, ja ho van dir el dia del lliurament de premis, que quan acabi l'exposició ja podran recollir cadascú el seu punt de, com a record, que molts els volen guardar com a record, sobretot els finalistes i guanyadors, que són 40, doncs això, que s'esperin fins al 15 de setembre per recollir-los.
0: Sí, perquè que no vinguin a l'exposició.
1: Que no vinguin ara i l'agafin de l'exposició, que algun cop ja ha passat.
0: Ah,
1: però
0: jo
1: que
0: ho deia
1: principi,
0: de bromes, eh?
1: Sí, no, algun dia trobes un forat allà i dius, ostres, falta un punt. I després t'enteres, no, és que pensava, era el meu. I ja, però estava a l'exposició. Bé, és igual. El cas és això, que fins al 15 de setembre doncs, la tindrem allà i llavors ja després podran recollir-los i se'ls emporten de record.
0: Molt bé, molt bé. Haurem de posar un cartell, eh?
1: Un cartellet. No agafeu els punts de llibre abans d'hora.
0: Exacte.
1: Molt bé. I mira,
0: en quant
1: a activitats, tenim doncs, algunes activitats destacades. Hem destacat quatre avui perquè volem això, sobretot molt familiars, ara que ha acabat el col·le i ens visiten moltes famílies. Recordar això, que poden venir tot l'estiu a agafar contes, a agafar lectures i doncs, estar fresquet dins de la biblioteca perquè a part som refugi climàtic.
0: Recorda'ns l'horari... Això,
1: sí.
0: Perquè així la gent ho té clar.
1: Molt bona aquesta, sí, doncs l'horari canvia, a més, des del 15 de juny fins al 15 de setembre fem horari d'estiu. Tot això està informat perfectament al web i a alguna xarxa i també el teniu enganxat allà a la porta, però recordeu que obrim tot l'estiu, però de dilluns a dijous per la tarda, de 3:45 a 9:15, i el divendres al matí, de 10 a 2. Fem aquests 5 dies entre setmana per poder venir a la biblioteca i això, doncs, gaudir de les activitats. Podeu venir a agafar llibres, estar-vos allà també fent doncs, estones de lectura o amb la família. També activem molt el Ruby Play. Ara hem deixat una colla de gent doncs, allà fent trencaclosques i també
0: bé.
1: Amb els diferents racons de joc que tenim. I doncs això, convidem a tothom a venir. Com convidem a tothom a venir a l'activitat que farem demà, conjuntament organitzada per InFest, doncs en aquest cas l'InFest Kids, un any més es fa a la biblioteca, demà dissabte 27 de juny a les 11 hores, entrada gratuïta i això doncs a l'auditori de la biblioteca, 111 places gratuïtes, sense inscripció prèvia, i demà us espera una pel·lícula que es titula Robot Dreams, dirigida pel Pablo Berger, que va ser el director també de la pel·lícula Blancanieves, i és una pel·lícula que us recomanem molt. És molt bonica.
0: Aquesta no fa por, eh?
1: Aquesta no fa por, aquesta és una pel·lícula familiar, no té diàlegs, o sigui que tampoc... és una pel·lícula que és tot les interaccions entre els protagonistes, animals, robots, persones, aquí tothom que surt, banda sonora, i és una història molt bonica i la recomanem molt, molt, molt. Com tot el que fan la gent d'InFest, que dir, no?, de tota aquesta colla de cuques que tenim la sort de tenir a Rubí, no? Doncs això, a l'InFest Kids, a la biblioteca, demà dissabte,
0: sabem
1: a les 11 hores.
0: Sabem l'edat recomanada d'això?
1: En principi és a partir de 3.
0: A partir de 3.
1: El que passa que, com que no té diàlegs i són dibuixos així molt soft i que no són molt... Clar, no fan por, doncs... poden venir més petits, però jo recomanaria més de 3, perquè clar, té una durada que...
0: Clar, que potser no l'aguanten els més petits.
1: Potser no l'aguanten els petits de 0 a 3, que ja tenim per ells alguna altra cosa, doncs, amb música, i que ara comentarem. Però aquesta pel·lícula, de 3 a 99 anys, és perfecta, d'animació i, vaja, molt recomanable. Robot Dreams, doncs això,
0: super.
1: Demà a la Biblio. Els més petitons, això que deies, Pamela, doncs poden venir el dia 8, el dimecres 8 de juliol. Farem una activitat de música en família i aquesta sí que està pensada per nens i nenes i famílies amb infants d'un a tres anys. Aquesta sí que ja està pensada expressament. I es titula Zum Zum, una aventura per a petites abelletes.
0: Ui, això me sona allò del Zum Zum fa la vella,
1: això,
0: Zum Zum
1: aquí,
0: va volant.
1: Aquí,
0: me la sé.
1: Aquí cantarem aquesta i altres cançons, però aquesta la cantarem molt, molt, molt, Pamela, amb música i amb instruments musicals.
0: Els hi agrada moltíssim, a més.
1: Perquè aquestes cançons agraden molt, aquestes amb aquests sons, i a més, com que és la gent de l'aula musical, doncs portaran també instruments, i al final tot això és una mena de... conte familiar musical en el que tots cantem i pràcticament ballem també, o sigui que això, qui vulgui venir, doncs ja ho sap, també el dimecres dia 9 de juliol a partir de les 17 hores a la sala de petits lectors a la planta infantil, doncs això, totes les famílies amb petitons convidadíssims.
0: Molt bé. El mateix dijous, què més n'hi ha?
1: El dia següent, dia 9 de juliol, a les 18 hores, doncs comencem amb aquestes activitats que fem de vegades saludables a la biblioteca. Ara hem fet també un taller d'elaboració de sabó, una altra sessió de dansa del ventre. En aquest cas, dijous 9 de juliol, amb la Zafira, dansa del ventre, gaudeix dels beneficis d'aquest ball mil·lenari, també entrada lliure, tot, com tot el que fem a la biblioteca, completament gratuït, un taller que al final gairebé seran dues horetes, perquè si la gent s'engresca i a l'auditori s'està molt bé, doncs pràcticament són tallers de dues hores.
0: Molt bé.
1: Qui vulgui venir, doncs això, dansa del ventre amb la Zafira, dijous 9 de juliol a les 18 hores.
0: Perfecte.
1: A l'auditori.
0: Més tallers.
1: Més tallers. A l'altra setmana, dimecres 15 de juliol, a les 18 hores, en aquest cas parlarem de tonificació i consciència del cos. Igual que la dansa del ventre, podem portar, en aquest cas, doncs, roba còmoda, en aquest cas una estoreta, una pilota, unes gomes elàstiques, el que tinguis per casa, i venir doncs, també amb aquest taller, que també aproximadament durarà unes dues horetes, dimecres 15 de juliol, a les 18 hores, també a l'auditori de la biblioteca, i en aquest cas a càrrec de la Toñi Soriano. Mm-hmm. O sigui que serien doncs, activitats saludables per adults, en aquest cas, amb entrada lliure.
0: Molt bé, teniu de tot, eh?
1: Tenim de tot,
0: teniu
1: sí, com a botiga. També parlaré jo... Bueno, ja m'aturaràs, eh?
0: Xerrem d'aquests projectes, ja està, has exhaurit
1: el temps.
0: Sí, vas molt bé.
1: En principi, mira...
0: Tenim els projectes de foment de la lectura, per situar l'oient, i tenim dos projectes que feu a la biblioteca.
1: Sí, sí, ho has explicat perfectament.
0: Per quin començam?
1: Comencem per l'estiu lector.
0: Mira.
1: Tots dos són projectes en els que participen algunes biblioteques públiques que ens hem afegit a la proposta, conjuntament amb la gent de l'Èxit i amb la gent de la Fundació Bofill.
0: Uh-huh.
1: En aquest cas, doncs, presenten dos propostes diferents de foment de la lectura. La primera seria en la que els nens, les nenes, trien ells mateixos les lectures doncs, que volen, o llibres que ja s'han llegit i els han frapat o els han cridat l'atenció. En aquest cas seria, doncs, això, fer com una mena de llibreta amb les teves lectures favorites.
0: Ah, que xulo!
1: Tu tens aquí doncs, una mena de llibreta d'explorador de llibres on omples les teves dades i doncs, això, omples unes fitxes fins a 10 amb les teves lectures favorites. Fas una puntuació, emoticones, fas una petita doncs, descripció del que t'ha semblat el llibre, pots parlar del personatge que més t'ha agradat, pots fer també algun dibuix del llibre, i en aquest cas seria completar doncs, aquest carnet d'explorador de llibres amb les teves lectures favorites. Llavors, si vols, doncs, participes en un concurs en el que et donen doncs, també algun premi i doncs, un diploma d'explorador de llibres.
0: Està molt bé, aquest perquè seria... fomenta la comprensió lectora, ens falla molt.
1: Això ens falla molt i és una de les grans dèries de les biblioteques, que estem sempre allà com una mena de... allò apiconadora, recordant sempre la importància de la lectura, aprofitar estones per llegir i, en molts casos, si es pot, doncs, gaudir d'aquestes lectures, doncs això, no?, amb preguntes o amb, no sé, descripcions dels personatges o què t'ha semblat, demanar l'opinió del llibre al nen o a la nena. I, en aquest cas, està molt bé per aquesta mena de cartilla, carnet d'explorador, perquè et permet amb espais, vaja, reduïts. No cal que expliquis aquí doncs, el llibre sencer, però tens alguns espais per amb emoticones i estrelles puntuar el llibre i després una petita descripció doncs, això, del llibre, dels personatges i de més.
0: Recomaneu que els pares, per exemple, després que els nostres fills hagin llegit un llibre, vos facin aquesta comprensió lectora, demanar-los, fer-los preguntes sobre el llibre? Penseu que és una bona activitat entre famílies?
1: És una bona activitat. El que passa que jo sóc dels que prefereixo doncs que, diguéssim, l'origen d'aquesta proposta que tu dius surti del nen.
0: Mm. O sigui, una mica... Però a vegades els hi costa,
1: El nen els hi costa. Tu has de fer, has d'estar ja sempre alerta i trobar el moment per preguntar, dir-li què t'ha semblat, interessar-te per la seva lectura, dir-li, doncs, escolta, potser estem llegint massa manga, hauríem de provar amb algun llibre, doncs, amb algun argument una miqueta més llarg, perquè hi han de molt xulos. I el nen de seguida... clar, capta doncs, molt ràpidament les informacions i de seguida venen, doncs, tinc un amic que doncs, porta el llibre de l'Alex Colt, del Gómez Jurado, i m'ha dit que és molt xulo. Doncs anem a buscar-lo a la biblioteca. O Agus i els monstres, o Bitmax, o l'Adele. O sigui, hi ha moltes col·leccions de llibres i llavors està molt bé que... no només amb els nens petits, els acompanyis amb les lectures abans d'anar a dormir o puguis parlar d'aquelles lectures, però que ho facis també quan són una miqueta més grans. Uh-huh. Perquè també és una manera que els nens, doncs això, vegin que allò també té un interès i puguin pensar, inclús d'aquella lectura doncs, del Julio Verne, Moby Dick o Viatge al... doncs això, la volta al món en 80 dies, el que sigui.
0: Seguim amb el darrer projecte, perquè ens quedem sense temps.
1: Molt ràpidament, molt ràpidament. Llegit a Premi seria una proposta, també, biblioteques públiques, amb l'Èxit i Fundació Bofill, en aquest cas, ells, és tot online. Això ja és una cosa més tecnològica. Hi ha una pàgina web, entreu a la pàgina web de Llegit a Premi, i aquí hi ha tres categories per edats, d'11 a 16 anys, i llavors són... depèn de la teva categoria, ja són propostes de lectures. Tu, doncs, aquells llibres els vas a buscar a les biblioteques públiques i llavors, doncs, apuntes que l'has llegit, respons unes preguntes i això ja és una cosa molt del nostre dia, Pamela. Rànquings. M'he llegit tants llibres que, dels que han proposat i llavors és un rànquing de qui llegeix més. Llegir té premi. Qui fa més lectures guanya més premis.
0: Molt bé, Eduard, pues ens anem amb aquesta proposta. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has duit avui i anirem a la Biblio segur.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i repeteixo, bona festa major a tots.
0: Igualment, adeu. Bona festa major. I nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un matí intens per començar a viure una festa major que tot just arrenca i que ens acompanyarà els pròxims dies. Recordeu que això no s'acaba ara. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, tornem amb el programa especial del Pregó per seguir en directe l'inici oficial de la festa major i demà a la plaça Catalunya de 7 a 9 de la nit. Gaudiu molt de la festa, cuideu-vos i ens continuem escoltant.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja. Els clàssics és el títol i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges.

0: Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista Enderroc coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans. I l'1 de juliol però de 2008 els Amics de les Arts editen el seu primer disc, Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler i el 2 de juliol, però de 1987, neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol, però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària.
1: La Rosalía.

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sandra Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Bars titulat T'ho diré mil vegades. I el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al Festival Canet Rock.
1: Gràcies a Pamela i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, en bateria, percussionista i també compositor, que acaben de treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola, Jordi, i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi, com va sorgir la idea de formar aquest trio?
1: Aquest trio ens hem de remuntar al 2022, si ara no recordo malament, i sorgeix per... hi havia una proposta sobre la taula per fer un concert en una programació que fem des de l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i en aquell moment doncs estava també entrant en el món del flamenc una mica, i en Carlos, que és també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar doncs de fer aquest concert. Vam trucar a en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
0: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
1: Sí, o sigui, el trio Tico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, o vam creure doncs necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar doncs als col·laboradors de com en Xavi, la Carlota i la Maria, sí. Mm-hmm.
0: Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de trio Tico?
1: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
0: Mm-hmm. D'estil musical, sí.
1: Doncs jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final doncs es noten tots aquests estils, i bàsicament és música mediterrània, i agafa doncs tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després per l'estil de la formació doncs una mica també músiques del món a nivell rítmic, o a vegades a nivell sonor, no?
0: Podríem dir doncs també, Jordi, que la vostra música és una barreja de cultures?
1: Una mica, sí, una mica, sí, tant, sí.
0: Més coses que volem saber sobre el trio Tico, i de manera especial sobre aquest disc Pensaments. Pensaments és un disc doncs per escoltar amb calma?
1: És un disc que per tenir doncs un moment de reflexió, potser, no? I escoltar-lo tant a casa, òbviament també doncs en directe, i donar-li doncs potser això una volta a aquesta relació que proposem entre doncs color, pintura, poesia i música. Sí. Mm.
0: Pensaments, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi El Local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle a Barcelona.
0: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
1: Sí, estem donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell. I ara doncs preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet, i procurant doncs de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no?, que participin les tres i de la millor manera en el directe. Mm-hmm.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el trio Tico els podrem veure en directe, a llocs com la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar Pensaments del trio Tico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, en Jordi, i molta, moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
1: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista i moltes gràcies. Esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepet i Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranna a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 8:45, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelosí i Nastallat a la plaça del Sitjà de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines, a la sala La Mirona de Salt. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buós, a la platja Gran de Tossa de Mar. A 10:45, Sergi Estella, al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau, a la Jasba de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 5:45 de la tarda, al Casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, Aixopluc i Hidra a la plaça de les Heres de Calaf i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles i a 9:15 a l'Osa a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Arester al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, Minibús Intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els Pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 11:15, Els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, Els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Caleril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:15 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet d'Esporles. I, per últim, us volem recordar que aquest diumenge, de tiets o de talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7 Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reich i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7 Premis Alícia. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reich ha guanyat el Premi a l'Autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el Premi a la Producció Discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Run Run, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic i reps missatges, doncs, de gent que li ha agradat i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix i les cançons, doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vaig tenir la sort de... vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons, pues, s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual i se't queden com sensacions, tens idees, i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1 i amb voluntat, doncs, que si pot ser vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges i si poden sortir algun quadern més, pues millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volumen 2 al cap o a la llibreta, o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Mm-hmm. I molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2 ja està oberta, però també tenim cançons que no parlen de viatges i també ens farà il·lusió entrar a gravar un disc més centrat en cançons, un disc sencer, però la idea de seguir amb aquests quaderns de viatges hi és i amb molta il·lusió.
0: Run, run, run, sempre destacat per una lírica molt poètica, costumista i fins i tot a vegades críptica. Com ha canviat la vostra manera d'escriure des dels inicis fins a aquest ara quadern de viatges 1?
1: Bé, sí que ha canviat perquè, o sigui, les cançons neixen al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea, i abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes, i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin i jo crec que és enriquidor tot aquest procés i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
0: Musicalment, Ferran, els Run Run Run han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
1: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional i és un instrument que aporta moltíssim. I crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica també, hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia. però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk.
0: Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
1: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, Slim Studio. Teníem com... Sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
0: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, Ran, Ran, Ran, com a tal, es va fundar el 2013, i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
1: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista. Sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys a ara hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
0: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, Cuina Lenta, i el text també, de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no?, avui en dia.
1: Clar, clar. Però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè és el que fem, és el que ens agrada fer, i l'escena no ens ha de canviar.
0: Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest Quadern de Viatges 1 en directe.
1: Doncs estem molt contents perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol, a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el Quadern de Viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, Ran, Ran, Ran estarà presentant ja el seu disc en directe, mentrestant el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ran, Ran, Ferran Baucells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per parlar amb vosaltres. Vull dir que us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.

canviat el vell paisatge per un far. Senties que tot havia de canviar, seguint els que han marxat per no tornar.

0: Cornellà. Has canviat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: El proper 17 de juliol tindrà lloc el llançament del doble àlbum Durruti T'estimo, un original i ambiciós projecte que posa música a la vida i al pensament del combatent anarquista Buenaventura Durruti. La publicació del disc coincideix amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, un moment clau en la vida de Durruti. El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez signen el retrat d'un personatge clau en la lluita obrera de fa un segle, esdevingut un mite alhora barceloní i també universal.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas que ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada, les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi, de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'eucaristia i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família, això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... la veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. I sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 8:15, i de sobte, a les 7, hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. I ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va, diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bé.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no enteníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa...
2: Era que... de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. I va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai, i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part d'això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven i et feia, tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, sí. Era el 600, les 600. Uau. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora de Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment doncs no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa és tot el que va passar i realment és lamentable, i jo crec que en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però
2: endavant.
4: Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
3: D'una explicació, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això a l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós.
3: Tothom es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, sí. Tot fantàstic. No. O sigui que... Quina pena que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no
6: s'utilitza, sinó cantes. Doncs tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns, eh?
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, esclar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst, eh?
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
7: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això, per això és que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes, tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, eh? Vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Eh? Jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç,
5: perdoneu,
2: endavant.
5: Jo crec que
2: no,
5: si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Circular, és a dir, doncs, ja... el papa, amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els...
6: Ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és
6: molt naïf, és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Clar, a mi jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: eh? Molt bé. Sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especialment vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant.
5: No,
3: esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt emocionant.
2: Guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
6: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional sí, sí. Que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies
2: sí, ja,
6: de fer-la a Roma també, a la Santa Croce, a la Universitat.
2: Universitat.
6: Sí, doncs jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
2: és
6: superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això
6: doncs,
4: que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment, perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, que el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord, perquè estaves dient sí, Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres,
2: sí.
4: Que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
3: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa. Ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més sí. Això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que... cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat, però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algueresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu: no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent

0: És divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
1: Molt bé, veritat moltes gràcies.
2: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
3: sí,
2: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
3: Del món catòlic.
2: Del món catòlic.
3: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
3: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
3: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí.
3: La capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
3: Moltes.
4: El segur, rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
3: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família doncs, té la façana del naixement, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana de la Glòria, com en el seu moment doncs, se li va encarregar a Subirachs.
2: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
3: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Miquel Barceló, sí.
3: Per
4: sí,
3: això
4: sí,
3: és
4: sí,
3: públic, i per tant no ens estranyem que algun dia doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
2: I una cosa, ara també hi ha hagut aquesta polèmica perquè, clar, volen tombar uns aïts.
3: Ara no, fa 100 anys.
2: Però Barra Barberán.
5: Això diuen els joves.
4: Ara, sí.
2: Però vull dir que Barra Barberán de tant en tant perquè
3: sí.
2: No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
3: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. també políticament ara estem en temps diferents.

0: en administració Colau això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del
1: Papa.
0: El president Sánchez ha estat l'ombra.
2: És que jo crec...
0: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
0: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
3: Vols dir això no s'hauria donat. Aprofitat,
2: és que jo...
3: No ho sé.
2: Crec que això...
1: És un altre tema, no cal.
0: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara aquí en Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
4: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
4: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
1: molt
4: el quart
1: bé.
4: Llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
4: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa fos realment un papa que continués el llegat del papa francès, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament de lideratges amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge que ha fet a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa realment el món de la política, en el que ha de ser, és
1: molt
4: a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
4: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
0: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
1: sí.
0: I ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
2: És el del museu, o no?
0: No, ah, és vale. el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
1: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, sí, sí. Els llums que se'n deriven.
0: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no us ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
0: diguéssim. La part antiga, no? que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una cosa. I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Sí, perquè era especial.
0: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judas amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... El
2: Està
0: judici Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té la aquesta força per treballar la pedra, no?
2: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben tres o quatre segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc...
2: I
0: de vegades veus molts estils, una mica pastitxe que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara hi en queden 4 de minuts només.
0: Endavant, tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
0: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
0: Ell va ser un acte molt maco, i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura. Sí. No?
2: Quan et toca l'ànima, sí, no?
0: El cinema,
3: Bach
0: no?
3: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
0: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
5: sí,
1: Vicenç?
5: Sí.
1: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
4: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa, jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, pel papa Francesc, que continua en marxa de fer una Església més oberta, una Església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs el papa Prevost en aquest moment, i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies,
4: etc.
1: Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
0: Moltes gràcies, Teresa.
4: Moltes gràcies.
2: Un plaer. Adéu.
1: Que vagi bé.

0: llarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins perquè demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 1:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat el final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat? Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I.
10: Quin orgull!
9: Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
11: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
12: Sabies que...
10: La pasta, un aliment icònic

0: de la cuina italiana té un origen que remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques d'assecatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
4: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, Adrià.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
4: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
2: Darrer dissabte de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
4: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
2: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme Defez.
6: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
7: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
6: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
9: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
9: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
6: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
9: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno...

0: aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
1: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
2: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años. Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
1: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
3: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
1: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
4: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
1: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
3: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
1: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
3: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
1: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
5: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
6: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
5: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat

0: però encara no està extingit.
1: Amb aquestes altes temperatures que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
2: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
3: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
4: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
3: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
1: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
2: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
1: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
2: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
1: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
2: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
1: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
2: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
1: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
2: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
1: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maia Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capesprà del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capesprà, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capesprà. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no?, arreu, no?, jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchener Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sanz continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barceloneta ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergely Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
7: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
11: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13, i Woody, Jesse i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo ho vaig notar com electricitat.
11: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
12: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
14: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
15: ¿Qué estás haciendo?
16: Soy yo, Joel. Tu hijo.
11: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
15: Pensé que tu moriries antes.
17: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa? Lleida! Així us declaro marit
12: i
17: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
18: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
19: Gràcies, gràcies!
20: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
21: Un altre cop l'extinció, no!
11: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
22: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
23: No m'hi veus capaç, oi?
24: Que tens una mica en mi.
23: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
25: Oh, i tant que sí.

La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. I és que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre y la tierra.

0: el Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los gozos y las sombras també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los gozos y las sombras, Ábrete sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, i tant. Una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat... inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure aquest estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt, molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies és aquest cançons, doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bé, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats, perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple, i és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó, la gent les canta, i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia, perquè... I un estiu és que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau i de Doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es veia del color de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del 2000, aneu pensant quina triem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir, que vaig decidir, jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I tots Bortenguin Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. El Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia South 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarristes, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses plegats. Al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Sau, moments que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la seva, com pitjor de tot, que s'ha mort el Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits, que corria per totes les cançons...

0: i Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau i el Deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el Deprimit aquí, no? I me'n recordo que vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El Deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop d'un nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir-me la porta. És que el culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Ens va fer tanta gràcia que vam dir hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí, sí, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons. Interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del Deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i en Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que les hem... que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperava molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després va, sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm, no ho direm.
1: Però és això, això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Això ho feia molt. I era brutal.
1: I quedava molt jugant aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranit. Mira, que puc dir
0: del hosti. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, quan vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Sant
0: Pere Llunes... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah, oh.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres! I,
1: això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte. I vam fer
1: diverses cançons de Sau, apareix això.
0: Sí, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons d'aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar... Perquè se'ns...
1: Perdona, no ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil, molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig, i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara bo, tants anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Aquells. Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi era un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig, doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les peces d'Estolveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intentant ser molt seriós i rigorós treballant, no? Com gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te
0: l'explico, deixa-me... Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, amb tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa!
1: I per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant!
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Morangio, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau!
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i són les botilles especialitzades, també se'ls podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, són del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre...
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, o unes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: és el de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quinaní, però,
0: sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, en un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar, i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet, i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apretar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passin, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere. Nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I van i unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere, hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: Des de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: I veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles i això, veiem que para la bateria, ens deixirem què collons passa, hosti. I trobem el Quim amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no ho deixen.
0: Clar, no, els bolides.
1: Ells. I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans,

0: i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anàvem bé, perquè a mi s'havés allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entra en un fondí estofat, diguem, de cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki. Feien allà i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
1: Sí, a mi també m'encanta.
0: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir això, però també podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
1: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
0: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
0: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
1: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, cojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
0: Moltes gràcies.
1: Abraçada forta.
0: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no?, perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, a qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt...

0: molt bo i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
0: Mare, exacte, com... he fet mentalisme.
2: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
0: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
2: avui?
1: Joan, no es podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
2: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat ja i després sé, ja que no saps, tens temps.
2: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
2: venga,
1: el cotxe
2: doncs,
1: no va.
0: Res. Que ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà. Oh. Encara ho estic esperant fa una nit.
2: És que de veritat,
1: o tres,
2: Toni.
1: O quatre, ja no sé com fa.
2: Mare meva.
0: Bueno,
2: mare
0: ara,
2: meva.
0: Serà doncs, serà... ara serà l'oportunitat.
2: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor... ja lo podemos ver.
2: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán.
1: És l'imitador, eh? És l'imitador.
2: Home, l'imitador del senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, eh? Un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
2: Qui?
1: La Toñita.
2: Toñita,
1: saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy contenta.
2: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
2: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
2: ¿De Guatemala?
4: De Guatemala. Pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
2: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
2: Por favor,
1: no que podem no es mori mai. Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
2: Home, clar,
1: que
2: per
1: te
2: favor.
1: Que se te va
5: l'autobús. Que
2: se va l'autobús.
5: Ya no me espera, cariño, mi autobusero.
1: Ya no te es fiel.
5: No, ya no me es fiel.
1: Pero que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, ma. Pero bueno, está muy loco.
2: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
0: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora, eh?
2: Però no funciona, no funciona, no funciona.
0: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
0: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Això cada dia més i més i més.
2: Estàs molt bèstia, eh? Mare meva.
0: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que d'on poden veure este programa, en sèrio.
2: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira,
0: sí,
2: o no?
0: Sí,
2: quanta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
0: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'on te lo dan, saps?
2: Exacte.
0: O sigui, està molt bé.
2: Això està molt bé. Les xarxes
0: estan per això. Ara ens poden veure a YouTube en directe
2: en
0: la gravació.
2: En directe.
0: Ah,
2: o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
0: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
2: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira, amb el cubilete i tot.
0: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any, a l'estiu el vam estrenar.
2: Que xulo.
0: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
0: Sí.
2: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
0: Hombre, el cubilete, claro.
2: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
2: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
2: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
2: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
2: Seguim a les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
2: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
2: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
2: Com sempre.
6: Que és sempre depilar-me en directe.
1: Ostres! I t'ho farà la
2: Charo. Jo lo compro.
6: com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
2: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix.
2: No. Ostres, seria boníssim. Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro, ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
1: A un metre? Metre?
2: Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
2: Això està aquí ja, eh? Esto està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
2: Cuidado,
6: eh? Toni, potser m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
2: Clar,
6: metre.
2: Ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
2: No para,
1: avui ja,
2: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
2: Va.
1: Tu, amb ell?
2: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
2: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: sobretot, fes l'amor i no la guerra.
2: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
2: També,
1: unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
2: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
2: muy bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
2: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, és pues cada un que es vesteixi com vulgui.
2: Clar que sí, home, i tant,
7: claro
2: i tant.
7: Que sí.
2: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
2: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions.
2: Paqui
1: té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
2: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
2: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
2: no, no.
1: Dues filles, ho ha fet tot a la vida.
2: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
2: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
2: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Sonríe, va, una risa tuya contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Mare meva.
2: Com veus, Joan, en aquí sempre hi queda alegria, tu, i tanco les portes.
1: Sí. Broche d'oro.
2: I llavors els torno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, encendre i apagar totes porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa, entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
2: continua
1: casa seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que faci la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No,
1: i...
2: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
2: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bueno, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, bueno, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara em queda temps.
1: Encara
2: però
1: queda
2: vaja,
1: temps per
2: fer. 5 minuts, Toni,
1: no,
2: 5
1: ja
2: minuts,
1: està.
2: Ja no sé quants n'aportem.
1: Bueno, ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta
2: Adéu-siau.
1: I a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
2: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix. Un satèl·lit orbitant. Som les ganes de... I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a La Caixa Tonta.
1: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'està sempre estimant.
2: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
1: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
2: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que sempre hi passa de tot.
1: És feliç que pensar-te i somiar despert.
2: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
1: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
2: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
1: És el que som un per l'altre.
2: Res més.
1: Per l'altre.
2: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
5: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
6: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come.
5: Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
7: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
5: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
8: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
9: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. Girls, best friend. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La Casa dels Nou Hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és: per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquests que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fills, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, no, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixies com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido, bé, A mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I en canvi, els arxius són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no? que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones, home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs els arxius, no? Però moltes vegades doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no? De les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I a més parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels orgues que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no? Al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no? La pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no? Perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que els arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, pues això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges, has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entré a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia, suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etcètera, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etcètera, no? I aleshores la gent es volia fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin de la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc. No? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia La Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, La Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina, i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida Balompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola. Sí. Que estan tan bones.
2: Que són tan bones.
3: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola,
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes. Clar, a l'època, què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, o Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí.
3: Aquest era en Sami.
2: Doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, el Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions fins i tot per descobrir.
2: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí, diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està també tan de moda.
1: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... A veure, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre. Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
2: Ah, sí. No, em pensava que l'havies de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els no hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa... que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
1: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records,
2: sí,
1: a vegades...
2: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No, no se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels no hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes. Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
1: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan riure. D'altres reflexionarem. i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir Entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Alòs, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic. Això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament. És una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: què passarà?
1: Què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és en John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia,
2: eh? Mor d'accident ja directament i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes. El llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sempre. Això sí. Aquí el lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident la pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és sí. que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, va ser la troballa i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges i ho he d'escriure en passat i en futur.

0: I bé, també hem de saber quina vida ha tingut la vida, la digna pena, i que, per què és com és. I això ha estat, realment ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges, m'anava a dormir amb la digna pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això és també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
0: Sempre hi ha un punt sí. de
1: sempre
0: dir...
1: queda un fil,
0: clar,
1: i tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on per s'acaba això.
0: Sí, sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i la... entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
0: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici. És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran i això, també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació. No? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, i jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, i en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement em vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena,

0: 49 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
0: L'avi
1: o l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
0: Avi o l'avi, eh? Aquest animaló que li deia la nena, perquè, clar, la dona, la Blanca, li deia l'estaquirot, perquè el tenia per un no ningú. En fi, era una parella, això, descompensada. I, en canvi, la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses... Però, això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet
0: sí,
1: fent aquesta novel·la.
0: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu, eh?
1: Rius molt,
0: sí,
1: per això t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes
0: sí.
1: històriques... Íntimo històrica, les sí, podríem... No?
0: Podríem fer un... Sí, un sexe a distància.
1: Bueno, lo del
0: sexe... També, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen és distanciades que... i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però no vull riure, no
0: fi,
1: vull riure.
0: Però sí, sí, i juguen era amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo. I ell va dir, ah, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
0: sí.
1: Perquè, pobre Moni...
0: Sí,
1: escolta,
0: eh?
1: El proper personatge que li posis, Mònica, sisplau.
0: Sí, que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí, més bonica,
0: sí,
1: Màrius.
0: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
0: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
0: Sí, a veure què m'ha tocat.
1: A veure què m'ha tocat.
0: A més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la
0: ara.
1: I escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
0: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi
0: sí.
1: que vam fer l'any passat
0: sí.
1: i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
0: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem,
0: sí.
1: i ho fas amb totes les teves novel·les.
0: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que això de la digna pena que parlava abans és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran i als anys 80 i per tant espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que, a més, és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... De Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i prova de fer una broma, com que és traductor, actor li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo amb ella.
0: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que hi havia i podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica, com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
0: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
0: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda,
1: ai, saps, sí,
0: aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure amb 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir...
0: I pam!
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem, perquè
0: això ho
1: he de descobrir.
0: Ho deixem aquí, i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot...
0: No.
1: El que sí que teniu clar és que, si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
0: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
0: Sí, sí. Eh? Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys després d'haver-la publicada i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres, són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social, acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc jo ara a la boca.
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, tothom és contertulià, tothom sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
0: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que dius, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
0: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. pot fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé, ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
0: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
0: això. És a dir, ja, la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
0: Ah, això mateix. Gràcies.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't. Una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, les Telma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si ja haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos o que estem passant per un baixón o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, Un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Mm-hmm. Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció de lo que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, no sé que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem l'entrevista projectarem.
1: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte és, sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte, jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres terapeutes, uh-huh. I és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
0: Que la gent que ens està escoltant... Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo... Doncs pues el conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial, Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la Floresta.
2: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Mm. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. Però també com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
0: Però ja el tenim.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí, sí, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava, com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, de, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica, dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això, que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint, i això també m'ha passat amb el segon llibre.
0: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
0: O vols preguntar alguna coseta més? Perquè et veig amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans, i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg que explica, eh?
2: A veure,
1: Carmen,
2: si perquè tenim jo poc temps, eh?
0: Això
1: dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant a escriure el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat, i a més havia projectat de marxar abans dels 50, i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
0: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
0: Mira, procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
0: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre
0: marxar,
1: dia, Cuca.
0: Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
2: En català.
1: En català.
0: En català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui, que ja has publicat.
1: Amb el llibre publicat.
2: El tercer llibre, que no sabem, sí, encara el títol, però sí, que sí. Ja la coneixerem.
0: Quin pla ens donem per projectar?
1: A quin, el tercer o el segon?
0: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Mare. Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
0: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
0: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
0: Estem
1: Cuca.
0: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio Rubí.
0: Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
0: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
0: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
2: Toma, xat GPT, el xati, que jo li dic el xati.
0: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
2: Uau.
0: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
0: Clara Pella. Aquí va.

0: altra dona inspiradora aquí a l'Inspira't. Ella és Montse Piqué Llorenç, escriptora i professora, tot i que ara no exerceix de professora, llicenciada en Geografia i Història i amb una trajectòria marcada per la passió per la narrativa breu i pels reconeixements literaris que ha anat sumant aquests últims anys. Montse, bona tarda, és un plaer tenir-te aquí.
1: Bona tarda, per mi també és un plaer venir aquí a Rubí amb vosaltres.
0: Sí, i deixem que siguis tu qui obri el fil. Quan comença realment la teva relació amb l'escriptura? Quin va ser aquell primer moment que et va fer dir això és per mi?
1: Doncs mira, és una pregunta que pot ser complexa, però és molt senzilla, perquè per mi l'escriptura ha estat sempre, des de molt joveneta. I sempre explico que jo vivia en una casa doncs allunyada del poble, del centre del poble, sóc filla única i, clar, no havia masses nens per jugar ni havia, no. I per tant l'escriptura m'acompanyava, era la meva amiga amb les meves hores d'esbarjo, de solitud, les vacances d'estiu eren molt llargues en aquella època, no com ara. Vull dir, començava amb el curs a mitjans d'octubre. Per tant, des del juny, que mitjans de juny que plegàvem de l'escola, fins a l'octubre, doncs tenia temps per escriure molt.
0: Per fer volar coloms.
1: Per fer volar coloms, per imaginar moltes coses.
2: Aquesta amiga imaginària m'ha encantat.
1: Sí, perquè era la meva amiga o el meu amic, l'escriptura, no? Jo llegia en aquella època, evidentment, de més joveneta, llegia llibres, no sé si coneixeu la Lluís Mayalcot o Mujercitas, per dir-ho d'una manera o altra. És aquest tipus de lectura que jo feia quan tenia doncs, 12 o 13 anys, no? I aleshores doncs, escrivia novel·les i contes. I contes m'agradava molt perquè després, a l'estiu, allà on vic, és on vivia quan era petita, però encara vic ara, doncs era un barri que hi havia poques cases, però sí que venien molts estiuejants de Barcelona, perquè era un lloc que és Sant Boi, que era un poble petit, envoltat de muntanyes, hi havia el riu Llobregat, és un riu que ara doncs, és impensable anomenar-lo riu, però era un riu d'aigua transparent, la gent s'hi banyava, i venia molta gent de Barcelona a passar l'estiu allà perquè els aires eren fresc, era un aire saludable. I per tant, molts d'aquests estiuejants, els nens i nenes, doncs jo jugava amb ells, o els veia. I escrivia petites obres de teatre i les interpretàvem. Llavors, jo era qui les escrivia. Per tant, això ja em ve de molt lluny.
2: Quina meravella. Arriba Flor i cendra, és una obra que recorre un segle de Catalunya amb guerres, silencis i pèrdues. Quina ha sigut la part més difícil d'escriure?
1: Tota la novel·la ha estat una mica difícil, perquè és complicat posar-hi una distància emocional. Evidentment, hi ha trets personals, hi ha memòria individual, però també col·lectiva, i de moltes històries que he anat escoltant. Aleshores, jo volia escriure un llibre que el meu objectiu era impressionar i emocionar el lector. I, per tant, cada conte o cada capítol que llegeixes, doncs acabes una mica doncs, plorant, no? Una mica, i això és el que jo pretenia. I sembla ser que ho estic aconseguint, perquè aquest llibre, des que va estar publicat i la gent que l'ha anat llegint, doncs el feedback que tinc és aquest. La gent s'emociona, és molt colpidor i fins i tot plora. Doncs ja ho he aconseguit.
2: Hi ha molta ficció, també, per poder explicar segons quines situacions?
1: Hi ha molta ficció. I no faré un spoiler, però faré una petita pinzellada. Hi ha un capítol que parlo del dol i la pèrdua, especialment la pèrdua de fills, això és terrible, i com podia jo expressar a una persona que ha perdut fills petits aquest dolor immens i com ho podia fer. I llavors vaig pensar que transformava aquest dolor en la bogeria, és a dir, en imaginar. I per tant, doncs, sí, aquest capítol fins i tot diria que té com una vinculació o una pinzellada cap al realisme màgic, perquè és un recurs que fa que els morts i els vius dialoguen, conviuen, i ho fa com real. És a dir, és versemblant, que és el que m'interessava el que m'interessa de la literatura, no? Que allò que llegeixis, per molt fantàstic, estrany o colpidor o el que sigui, sigui versemblant. I aquest capítol el té. La mare, entra en un món, podríem dir, de bogeria des del punt de vista nostre, però des del punt de vista literari s'emmarcaria en aquest realisme màgic.
0: A mi m'agrada molt la portada, perquè veiem un nen que està jugant, no?, amb unes pedres, però a més és un llibre que està, és una portada que la veiem la il·lustració en blanc i negre, però les pedres que està agafant amb aquest nen ajupit a terra són de color, d'un color, són l'únic que tenim en color d'aquesta imatge. Representa alguna cosa, oi?
1: Bé, és que, el llibre, des del meu punt de vista i el que m'han dit, té molta simbologia, no? És a dir, les pedres tenen llum pròpia, perquè són pedres reals o irreals, i aleshores per això potser aquest to de color brillant, perquè va més enllà de la vida, de la quotidianitat, no?
0: Veiem també en el títol un binomi, perquè tu penses, flors i cendra, flors és una cosa que està viva, que ens fa pensar en la primavera, en una època d'esplendor, de llum, no?, de renaixement, i després està la cendra, que ens porta precisament al contrari, no?, a la mort, al dolor, allò que ha acabat. I suposo que tot això és el que trobarem en llegir aquesta novel·la.
1: Bé, doncs ho acabes de dir, Carme, perquè el llibre té aquests dos elements que són antitètics, i podríem dir, perquè les flors representen, com acabes de dir, l'esclat de la vida, la bellesa, però també la fragilitat, perquè no duren. I la cendra és la mort. I aquests dos elements, les flors i la cendra, són dos elements essencials de tota la novel·la o tota la narració, que conviuen i dialoguen. I bé, és així. Per això aquest títol...
2: Has parlat de la fragilitat i parla molt de que la memòria és fràgil.
1: Sí.
2: No, no, jo aquesta relació no l'he entès. O sigui, m'agradaria que em l'expliquessis, perquè no ho he entès jo conceptualment, per què la memòria és fràgil.
1: A veure, des del meu punt de vista, la memòria és fràgil perquè és molt subjectiva. Per això també, clar, recordem allò segons en funció de les nostres emocions, vivències i la nostra mirada del món. Per tant, aquesta memòria pot canviar segons el personatge que l'explica. Per això també la novel·la té diverses veus narratives, perquè expliquen els mateixos fets des de diversos punts de vista, que a vegades poden ser complementaris o poden ser antagònics. Per tant, volia posar el focus aquí. Cada personatge explica un mateix fet segons el seu punt de vista, segons la seva memòria, segons el seu record. Per això dic que és fràgil, perquè no és consistent, i a més és subjectiva i és fragmentària.
0: Selectiva, oi? També. Cadascú recorda una cosa.
1: Exacte, cadascú recorda. Per això volia posar diverses veus narratives, perquè cada ho explica segons el seu punt de vista, la seva perspectiva, la seva mirada, la seva experiència, la seva fragilitat.
0: Hi ha moltes veus femenines aquí.
1: Bàsicament, sí.
0: Has volgut donar visibilitat a dones que han estat durant el segle passat, i si ens remuntem a la història, ho veiem durant tota la història. Has volgut donar aquesta visibilitat a aquestes dones?
1: La novel·la, tots els relats, bàsicament, són veus femenines, són dones, i he volgut... És com un homenatge a les dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. Són dones anònimes, no són dones d'un contingut públic, no? Dones que han patit, en silenci, situacions molt dures. Des de la pèrdua de fills, que crec que és una de les coses més dures que et pot passar, fins viure una guerra, primer una república i una mica d'esperança i d'il·lusió, una guerra, i després una postguerra, una dictadura, un llarg silenci, en què tot està callat, en què res es pot dir, en què... Bé, el seu dolor el vivien a portes tancades, no? Llavors he volgut posar veu a aquestes dones, doncs, no conegudes, anònimes, i explicar les seves històries, perquè crec que es mereixen ser escoltades.
2: Que moltes d'elles seran les nostres àvies.
1: Exacte.
2: Perquè ens m'està venint tota la, sí, tota la meva memòria,
1: sí,
2: no sé si serà fràgil o no, que segurament que ho serà, perquè aquest concepte me'l quedo, te'l robo, per investigar, indagar en la meva memòria, però segurament que molts oients i espectadors ens estaran pensant, això és una mica el que va ser la vida de la meva àvia, no?
0: Àvies.
1: Sí, la novel·la transcorre durant tot el segle passat. Potser comença el segle XIX amb un capítol que parla del tren, el dimoni de ferro, perquè arriba el tren en un poble de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i l'arribada del tren en aquella època, imagineu, el segle passat, doncs era com que venia una cosa molt estranya, no? Una cosa feta de metall, de ferro, traient fum, i el títol pues, en ve d'aquí, no? El dimoni de ferro. I comença allà la història d'una àvia o d'una besàvia, i com això va transcórrer i entrem al segle XX amb tot el que suposa. Doncs, tot i que viure doncs, col·lateralment una Primera Guerra Mundial, però una Segona Guerra Mundial també, però una guerra civil que va ser doncs, duríssima, no? Duríssima, i justament pel bàndol d'aquesta família que narra en el llibre, del bàndol republicà, del bàndol doncs, no creient, per dir-ho així, i que van viure l'arribada de la República doncs, com amb tota aquella gent de l'època que la volia, amb aquella gran il·lusió, perquè va portar molts avenços i molts canvis. I bé, doncs clar, després aquesta dictadura que va tallar tots aquelles coses que es van aconseguir, com el divorci d'una de les protagonistes, que aconsegueix el divorci durant la República i després queda anul·lat. I tot això doncs, transcorre doncs, amb aquest segle XX.
0: Estic pensant, no?, que sempre es diu que la història l'escriuen els vencedors i que potser Flors i Cendra doncs, és la història que no van poder escriure els vençuts.
1: Exacte. Per això faig aquest homenatge amb aquestes dones, especialment les dones invisibilitzades, les mares, les àvies, les besàvies, que vivien tancades a casa, recloses, amb un sistema molt, molt, molt restrictiu.

0: no sé, una ajuda, no?, des de fora, una assistència social, un psicòleg, el que fos, per treballar el dol d'una mare que pot que perd tres fills.
1: I t'has tingut que documentar molt o has partit de... El punt de partida ha sigut tots els teus records o històries que has sentit?
0: A veure, el context, com us acabo de dir, doncs seria la Segona República, la Guerra Civil, i jo he estat professora d'història durant molts anys a un institut de secundària, i per tant no he volgut parlar d'això àmpliament perquè no és un llibre d'història, però sí que el poso com a taló de fons, no?, com a, per donar una pinzellada. I llavors m'ha estat fàcil, no?, parlar de l'etapa en què la gent corria per anar al refugi, en què havien els bombardejos i venien de les illes i venien les forces alemanes, italianes. Tot això m'era fàcil contextualitzar-ho per la meva professió que he tingut. Però això només és una pinzellada. Després, històries que he escoltat, coses que he anat llegint. El tren d'arribada a Tarragona, doncs m'he hagut de documentar, he buscat, evidentment, t'has de documentar. I, evidentment, també la transmissió oral d'històries que s'han explicat. I, per tant, tot això, tot aquest conjunt. I després, la meva influència com a lectora d'autors de realisme màgic, no? Ara estic pensant, pues, un Cortázar, un Juan Rulfo, per exemple, no? Que, doncs, jo volia... M'ha agradat molt aquesta idea, no?, de que les històries passades puguin posar-se en el present i que la gent que no hi és, els que van morir, puguin parlar com si estiguessin en, doncs, en una vida normal, fer-ho quotidià. I tot això, aquesta ficció de posar-ho en aquest recurs del realisme màgic i la història que jo coneixia i històries explicades, tota aquesta barreja de coses, doncs surt Flors i Cendra.
2: Si parlem del procés editorial, aquest llibre, doncs, està publicat per Pagès Editors. Uh-huh. Com ha sigut aquesta publicació de Flors i Cendra?
0: Doncs vaig presentar el llibre a un premi que es va guanyar a la ciutat de Mollerussa, a Lleida, i vaig guanyar l'Accèssit, i el jurat em va dir que havien estat hores deliberant quin era el premi primer, no?, l'altre llibre que va guanyar o el meu. I, per tant, com els hi va agradar molt, vam parlar amb l'editorial i em van dir que els truqués i els hi presentés el manuscrit. I ho vaig fer així, i al cap de res ho vaig enviar, i al cap de 2-3 dies em va trucar l'editora, em va dir que li havia agradat molt, que l'havia llegit tot seguit, que això no era massa normal i que me'l volia publicar. Per tant, estic molt agraïda a Pagès Editors per aquesta publicació.
2: Ha sigut una experiència, doncs, molt positiva.
0: Sí,
2: i memorable, no?
0: Sí, i molt emotiva també, no? Perquè, bé, tot i que hi ha una ficció, tot i que es barreja trets, diguéssim, personals i molta ficció, però el posar-hi aquest punt de l'emoció i del dolor... Clar, volia parlar del dolor, de la tragèdia, de la pèrdua i de la bogeria. Clar, quan toques aquests temes, doncs t'emociones i és emotiu i plores. I no només jo, si plora el lector, però jo que l'he escrit, encara més.
2: Encara més, oi?
1: Sempre és pregunta obligada dir... Què li diries als lectors perquè compressin el llibre? Jo és que ja me'l vull comprar.
2: Sí, sí.
1: És una història que crec que m'està traient ja d'una manera... Perquè m'ha agradat molt també aquest punt de dir... Donar-li veu a la gent que ja no està.
0: Exacte. Sí, bueno, doncs diria això. Hi ha moltes històries que queden al marge, que queden amagades, perquè no hi ha ningú que les expliqui, i a cada casa hi ha una pèrdua. Això està clar, si no és ara, serà després, o ha estat, i per tant el dolor hi és, i poder-ho visibilitzar i poder-ho explicar i poder fer una història, doncs crec que és enriquidor, és sanador també, i és un homenatge als nostres records, un homenatge a la nostra memòria fràgil, i per tant, sí, recomanaria això. Que si et pots identificar i t'emociones, doncs és l'objectiu que jo he volgut. Mm.
2: I ja per acabar, a mi m'agrada molt veure, abans de començar a llegir, m'agrada molt llegir cites, les cites, que
0: sí.
2: I sobretot la dedicatòria. I tu dediques aquest llibre a elles.
0: Ai.

0: elles.
1: Qui són elles?
0: Les mares, les àvies, les besàvies, els que van patir la guerra, la pèrdua de fills i una situació de repressió brutal com va ser la dictadura, quan tens unes idees més de llibertat i d'esperança i d'il·lusió, i ho van trencar tot, i ja dic a elles. I també m'ha agradat molt la cita que faig de la Nia Agnó, també ho vull posar en valor, perquè ella parla de la memòria, en aquest sentit és fantàstica, perquè aparella els morts amb els vius i els fa conviure i els fa dialogar. I llavors crec que, sense ella saber-ho, perquè és una gran escriptora, la Nia Agnó, doncs li ha donat una mica de sentit o explicació a què és aquest llibre de Flors i Cendra.
2: Bueno, jo estic anonadada, estic captivada per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat,
0: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt, perquè això serà un èxit.
2: Per mi, i penso que per la Carmen...
3: Ens costa poc plorar.
2: Parlaré per Bocadilla. Avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa dos dies començàvem la nostra quarta temporada. Un viatge que pensàvem que en un primer moment no...
3: No sabíem on anàvem, no? Telma i Lluís.
2: I avui és el nostre penúltim... el penúltim programa. Ara tenim unes festes per davant i, bueno, tornarem per acomiadar-nos. Però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui... Quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat. No.
3: És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
2: I és un privilegi fer-ho amb tu, també. O sigui, també s'ha de dir, eh?
3: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres.
0: I jo us agraeixo moltíssim a vosaltres dues, doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt i, en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit i segurament torno a venir,
2: i ja portarà un altre llibre.
3: Mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
0: Fantàstic.
3: Em parlaves de Marina Porres,
0: sí,
3: precisament,
0: perquè
3: no?
0: La Marina Porres jo la vaig conèixer
3: de la seva família
0: fa molts anys, que va fer unes classes fantàstiques de literatura catalana a la UNET a Sant Boi. Jo vaig anar, jo estava treballant a l'institut, i dues tardes a la setmana, una no recordo, i li acabo d'enviar un llibre amb ella. Espero que també s'emocioni molt.
2: Aquestes sinergies que tenim.
0: Sí, i aleshores, doncs, fantàstic.
3: Projectem per la temporada que ve una tertúlia amb el Dani Vargas.
2: A mi m'encantarà. Jo me l'apunto. Jo, abans d'acomiadar-nos, que ens queda una miqueta de temps, sí que, com parlàvem, d'aquí uns dies hi ha festes. Fem una ullada a el que ens porta aquest juny, perquè Rubí escalfa motors per la Festa Major 2026 i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé si ho has mirat.
3: Sí.
2: Ho tens ja tot pendent?
3: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt escoltar-los.
2: Bueno, diem on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol i l'Amfiteatre del Castell tornaran a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la Banda Neon, que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, o sigui que tingueu-ho en compte.
3: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh?
2: També trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també algú de Sant Joan,
3: sí,
2: no?
3: Sí, perquè és a tocar una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe també dins la programació del Random, i si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concert i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
2: Tot això, és això, tot plegat del 26 al 29 de juny, o sigui que Rubí... Esteu ocupateu, aquest mes de juny.
3: És que la Festa Major, perdona, però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic, que surts al carrer i dius, bueno,
2: escolta'm,
3: perquè està tot Rubí al carrer, molta, no hi cabem. No
2: molta
3: hi cabem.
2: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí, a moltes actuacions.
3: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
2: I, home, doncs, també, és que Rubí...
3: L'Escardívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a Festa Major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella festa major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
2: Ai, la
3: alguna, la també. Memòria és fràgil, moltes vegades, sobretot per festa major.
2: La memòria també s'emborratxa.
3: Sí.
2: Ho deixem aquí.
3: Sí, s'emborratxa d'emocions.
2: Exacte.
3: Deixem aquí que l'horari encara
2: exacte.
3: Està en un
2: però
3: horari,
2: t'haig de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
3: Vens molt inspirada avui.
2: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
3: O sigui que... Em coneixes molt. Em tens clixada, ja.
2: O sigui que, Carmen, te la dedico.
3: Moltes gràcies.
2: I a tots vosaltres.
3: I a la Montse, també.
2: I a la Montse.
0: Moltes gràcies.
2: Montse Piqué, moltes gràcies. Gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
3: Sí, sí. Bona festa major.
2: Bona festa major.
3: Bona festa major.

0: Major.
1: Viu la Festa Major amb Ràdio Rubí.
2: Molt bona tarda, bona Festa Major a tothom. Comencem aquest programa especial aquí, que estarem fins a les 9 a la plaça Catalunya, aquí al costat del casino. Us acompanyarem aquesta segona i calorosa tarda de Festa Major, que arriba carregada d'activitats per a tots els gustos, i alguns dels seus protagonistes passaran abans per aquest estudi de Ràdio Rubí i ens avançaran alguna coseta del que podreu veure i gaudir aquesta tarda i nit a la nostra ciutat. Per posar un exemple, de l'entitat Les Anades d'Oia, per suposat el Bojum, que ja el tenim aquí a la plaça Catalunya, estarà aquí amb nosaltres durant tot el programa, farà un parell d'actuacions i després marxarà a cercavila amb animació a partir de 11:45 a la plaça de la plaça Pere Aguilera a la plaça Catalunya. Més coses a Ràdio Rubí. Parlarem amb la Lali Begut, perquè a partir de 10:45 a la plaça del Doctor Guardiet hi haurà l'espectacle L'Allianz Factory, el ball infantil golfo. Està adreçat per nens que tinguin entre 6 i 12 anys i combina, doncs, música, balls, de ben segur que farà ballar a totes les criatures. Una altra de les activitats a les que podeu anar aquesta nit és el concert de tribut a Luz Casal. Abans passarà per aquí la seva cantant, la Mònica Aguilar. El concert serà a les 10 a la plaça Ansel Claver i, sens dubte, una de les activitats més seguides, més multitudinàries, més emblemàtiques i més estimades de totes les festes majors és la ballada de gitanes. En poqueta estona, a 8:15, comença la cercavila i després a les 8 es farà la ballada a l'Escardívol amb la participació, atenció, de 50 colles, 42 adults i 8 d'infantils. Com sempre, tot un rècord de participació. També en parlarem avui en aquest programa especial que comença ara i que dura fins les 9 de la nit i que no seria possible sense la producció de la Belén Tierno, que la tenim per aquí, el control tècnic al Robert Fernández i també a la Pamela Martínez, que avui ens acompanyarà també fins les 9 amb el micro inalàmbric i ens anirà explicant tot el que passa aquí a la plaça Catalunya, a més també d'oferir-nos altres continguts. Molt bona tarda, Pamela.
3: Bona tarda.
2: Com tenim la plaça?
3: Pues mira, ja comença a haver ambientet, perquè tenim aquí, en un costat tenim la gent que està amb els escacs, que ara mateix estan fent aquest torneig i ja duen una estona, són partides ràpides. Després també hi ha gent als bars i després ja comença a haver-hi gent passejant per aquí, per la plaça. T'he de dir que s'agraeix que enguany haguem començat un poquet més tard que l'any passat, perquè l'any passat la Belén i jo ens vàrem torrar literalment de calor perquè feia moltíssim sol i ara ja ha començat a haver-hi aquí un poquet d'ombra que ens dona un poquet de treva. Però bueno, ja tenim gent assegut com a novetat a les escales del casino, que mai ens havien mirat el programa des d'aquestes escales, perquè són noves, lògicament, i tenim per aquí moltíssima gent, comença a haver-hi ambient, la gent està passejant, ja estan als puestos aquests del que tenim aquí darrere, la gent ja està prenent coses, s'està animant, la plaça s'està animant i tenim el Bojum, per descomptat.
2: Exacte, tenim aquí el Bojum. Parlaves del casino, que és la primera vegada que, doncs, tenim el casino a la Festa Major, i recordar també que aquí darrere hi ha aquesta novetat també, que és el Rubí al Cor, aquí al costat del casino, doncs, que la gent també hi pot participar, eh? Per tant, Pamela, comencem amb els continguts des d'ara fins a les 9 i comencem pel Bojum, eh?

0: Festa Major amb Ràdio Rubí.
1: Doncs el que dèiem, segurament una de les entitats més actives per la Festa Major és les Anades d'Oia. Dèiem que avui estan aquí, ens acompanyen i amb el Bojo. M'han vingut a explicar-nos totes les activitats que són moltíssimes les que han organitzat per aquesta Festa Major. I aquí al costat tinc el Carlos Casado. Molt bona tarda, Carlos.
2: Molt bona tarda.
1: Jo deia, segurament sou, des de que veu néixer, que ja fa uns quants anys, l'entitat més activa o una de les més actives organitzant activitats per Festa Major. Podríem dir-ho, això?
2: Podríem dir-ho, que sí. Que, si no de les que més, la que més. Perquè sortim tots els dies, sortim.
1: Uh-huh. Aquests dies, aquest any són quatre, sortiu tots els dies. Uh-huh. Primer ens esteu acompanyant aquí a la plaça, que després veurem una actuació del Bojum, però avui, precisament, Carlos, feu el Bojum fora de control, que el és aquesta cercavila, no?, que feu des de la plaça Pere Aguilera a la plaça uh-huh. Catalunya, no? Explica'ns una miqueta.
2: Pues és com una com festejar la nit golfa, com que l'elefant se va, també té el seu hueco.
1: També se'n va de juerga,
2: Se'n va de juerga a la nit golfa i vam proposar-ho així com... Ah, només faltaria que sortessin de nit. I ho vam proposar a l'Ajuntament, ens van dir cap problema, pues fem gres cada nit.
1: Per tant, avui estrenem, entre cometes, aquest Bojum fora de control?
2: No, ja fa anys que el fem.
1: Sí, ja fa anys
2: que el fem. És el quart any que fem la nit golfa, uh-huh. el fora de control.
1: I la gent us acostuma a seguir, no? Perquè el Bojum és molt estimat. Sí. Pels nens, però també pels grans, eh?
2: Sí, els grans també se l'estimen.
1: Sempre diem nens, nens, nens, però els grans sí. també.
2: Però la nit golfa sí, sempre arrastra molta gent. Com uh-huh. està en un lloc de pas de l'escardíbul, pues arrastra molta gent. I sempre fem un grupet guai i ho passem bé.
1: Uh-huh. I també us quedareu tota la nit golfa, perquè és molt llarga, eh?
2: Segurament.
1: Fareu la vostra actuació, però després vosaltres seguiu, no?
2: Sí, segurament. La gent jove de l'entitat voldrà gresca i demà el Correaigua serà unes cares una mica
1: clar,
2: passades.
1: Perquè, com dèiem, no pareu d'efectivitats, demà hi ha aquest Correaigua, que amb aquesta calor s'agrairà bastant.
2: Molt,
1: sí. També t'ho dic, Carlos?
2: Molt, sí.
1: Explica'ns una miqueta aquest Correaigües.
2: Doncs pues mira, fem el Correaigües d'aquest any, començarà al carrer Sant Jaume, uh-huh. que l'associació del carrer Sant Jaume fa una col·laboració amb nosaltres, i començarem a fer una ruixada allà, i després farem el tradicional recorregut, que és la 11 de setembre fins a l'avinguda del ferrocarril.
1: Uh-huh. Per participar en aquesta activitat, en aquest Correaigües, aconselleu, per exemple, que la gent porti roba de bany,
2: sí.
1: sabates que es puguin mullar, no? Què més sí. coses ha de portar la
2: més
1: gent
2: que no, per més que no es puguin mullar, que no rellisquin uh-huh. després, que això és important. I moltes ganes de mullar-se.
1: Moltes ganes i totes les edats, eh?
2: Exactament,
1: el que dèiem abans.
2: Totes les edats, sí, uh-huh. sí.
1: És de 2:15 a 2:45, eh? Per tant,
2: sí,
1: de dues, eh? Per tant, esteu aquí amb el Correaigües
2: sí.
1: Molta estona. Després, més coses. Heu fet samarretes commemoratives també de la Festa Major.
2: Sí, i aquesta porto, que portes. Aquí la portem.
1: Per què l'heu fet, aquesta samarreta?
2: Això és la Elena Buixadera, uh-huh. que fa... És il·lustradora, l'il·lustradora que es fa els contes, i ens diu, voleu que faci la samarreta de Festa Major? I, pues, fer-la. Uh-huh. I es va fer el dibuix i...
1: És molt xulo. Descriu una miqueta la samarreta. Evidentment, està al Bojum, evidentment.
2: Està al Bojum i és com una cercavila vista des del davant uh-huh. en la que hi ha les quatre rates.
1: Està molt xula,
2: Festa Major de Rubí, 2026. Sempre és un... Cada any. Fa 3 anys que tenim. I el Digital 6 uh-huh. podeu...
1: És el que t'anava a dir. La sí. gent pot aconseguir aquesta samarreta?
2: Pot aconseguir una al Digital 6.
1: Com? Només anant al Digital 6,
2: digital 6
1: vull la no feu passar proves ni res.
2: No, que va. Van al Digital 6, demanen la talla i vull la de la Festa Major, uh-huh. del Bojum.
1: Pues m'agrada molt, eh? És un disseny molt...
2: Hi ha variats.
1: Molt atractiu. Molt atractiu. Més coses. Esteu també a punt de celebrar el 10è aniversari de l'entitat. Uh-huh. Abans dèiem, fa molts anys, que esteu organitzant activitats per la Festa Major. Què teniu previst fer? Perquè 10 anys és ja uns quants, organitzant. No només per Festa Major, també feu més coses, eh?
2: Sí, l'any que ve ja fem 10 anys i volem una mica potenciar més les activitats que fem. Uh-huh. Per exemple, a veure si teniu un alternatiu... No alternativa, sinó una història per Reis, per la cabalgata de Reis, que és la seva festa més important, la de la cabalgata. I lo mismo hi ha sorpreses. Uh-huh. No per aquest any, sinó per l'altre. Uh-huh. Som associació i aquestes coses pues, costen. Però si tot va bé, aquest any no. El següent hi haurà una sorpresa.
1: Hi haurà una sorpresa?
2: Hi haurà una sorpresa.
1: No ens pots fer una pisteta? Res? Res?
2: No, encara no, encara és molt d'hora.
1: Ens haurem d'esperar.
2: Però bueno, però no descarteu que li farem una tarta de cumpleanys, un barret...
1: Quin és el dia exactament, ho saps?
2: El dia és el 23 d'abril del 27.
1: Mm-hmm. Per Sant Jordi, a més, eh? O sigui, tot junt,
2: que és quan es va crear l'entitat. Mm-hmm. 23 d'abril del 2007.
1: Doncs ens haurem d'esperar una miqueta, uns mesos per saber-ho.
2: El passa volant.
1: Si et sembla, Carlos, ja hem repassat totes les activitats d'aquesta festa major, com dèiem, una activitat per dia, perquè dilluns ja s'acaba. Podem tornar a saludar baix a la Pamela Martínez, perquè tenim aquí el bojo, com dèiem, aquí instal·lat a la plaça Catalunya, que ja ha ruixat una miqueta, perquè fa moltíssima calor, hem de dir. Encara ens dona el sol i fa molta calor. Pamela, crec que hi ha més gent per aquí amb la que pots parlar, oi?
3: Sí, sí, hi ha més gent que forma part d'aquesta entitat, de les Anades d'Olla, i jo, a mi m'agradaria preguntar-vos què significa per vosaltres sortir per Festa Major amb aquest elefant, que és la figura festiva, que diguéssim, del Bòdum, el germà del Bòdum. Què significa per vosaltres sortir i ruixar la gent per Festa Major?
4: Home, realment és un moment bastant emotiu i bastant guai veure com tota la gent gaudeix de la cultura, com l'estem gaudint nosaltres també, que podem fer una ruixada i més amb aquestes temperatures, és molt necessari i és que és màgic, sempre.
3: La gent ho agraeix, això, eh? Això de que passeu amb el bojum tirant aigua, ho agraeix, no s'enfada, no hi ha gent que s'enfadi.
4: Bueno... Hi ha sempre una miqueta de tot, però normalment t'ho agraeixen. Per tant, això és l'important.
3: Ara crec que faran per aquí una ruixadeta. El que passa és que no sé si hi ha massa gent per allà. Veig que hi ha infants que potser podrien ser candidats a venir a la ruixada. A banda de la ruixada, també feu foc.
4: També fem foc, també fem confeti, fem de tot. Tot el que podem fer ho fem, o sigui, això està clar. Ahir va ser el correfoc i vam tenir una molt bona patada també.
3: Mira, ja comencen a venir els primers infants, Patrick, que ja
1: sí,
3: venen,
1: veig.
3: Que estan aquí les mares fent-li fotos i ja comencen a donar-li voltes al bojum, per veure com es banyen. Jo estan molt contents, no sé si algú podré xerrar amb algun d'ells, perquè estan aquí corrents al voltant del bojum. Vaig a veure si enganxa algú.
1: És que fa molta calor, eh?
3: Hola, hola!
1: Estan encantats.
3: A veure,
1: encantats,
3: què penses d'aquest elefant que tira aigua?
5: És guai.
3: És guai? Com veus, als nins els hi encanta poder banyar-se aquí.
1: Mm-hmm. Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per venir, per portar el bojum, que, insistim, no marxeu, perquè encara estan aquí fins les 9 al bojum, i, per tant, podreu ruixar-vos i combatre aquesta calor que ens està fent avui, en aquest dissabte, en aquest segon dia de Festa Major. Moltíssimes gràcies, que vagin molt bé totes les activitats.
2: Moltes gràcies.
1: Recordem-les, va, ràpidament. Avui, Cercavila amb animació de la plaça Pere Aguilera a la plaça Catalunya. Demà diumenge, Cercavila i ruixada amb inici, com ens explicava el Carlos, al carrer Sant Jaume, des de 10:45 fins a 2:45 de la tarda. Per tant, aquestes activitats on pot la gent participar i refrescar-se una miqueta. Gràcies, Carles, que vagi
2: moltes
1: molt
2: gràcies.
1: Bé.
2: I bona
1: festa major.
2: I bona festa major.
1: Gràcies.
2: A tu, adéu.

0: sense
1: doncs tornem cap al Bojum, perquè s'ha omplert de gent, Pamela, que evidentment es vol refrescar amb aquests 45 graus que tenim ara mateix a la plaça Catalunya.
2: Sí, sí, s'està animant, Això del Bojum ha estat una gran idea, perquè s'està animant bastant. No només estan els petits, aquí passant per l'aigua, perquè també estan els grans que es volen remullar. Hola, bona tarda! Que vos veig aquí remullant-vos. Hola, com esteu?
3: Molt bé.
2: Què us ha agradat aquesta idea?
3: Sí, molt bé, sí, sí, que fa molta calor.
2: Gràcies. Més gent que està aquí amb el Bojum. Hola, bona tarda. Quin és el vostre nom? Hola, bona tarda.
4: Hola.
2: Quin és el vostre nom? Com us llamais?
4: Greval, Grego.
2: ¿Qué os parece el Bojum que venga aquí a tirar agua a la plaza?
4: Muy bien, para que refresque.
2: Veo que os habéis puesto debajo. Que...
4: La foto.
2: ¡Ah! Estabais haciendo una foto, ¿eh? Muy bien, inmortalizando el momento. Así me gusta. Els de les anades d'olla segueixen aquí. No sé si fareu alguna volteta per aquí.
3: Ara mateix calentem i sortim.
2: Molt bé, Patri, com veus, d'aquí poquet encalenteixen, que diem a Mallorca, i comencen a fer voltes per aquí per ruixar a tothom.
1: Home, doncs aprofiteu, perquè ja hi ha una gentada de por, que segurament està molt amb moltíssima calor, els concentrats, els escacs, però moltíssima calor, i segur que agraeixen una remulladeta del Bojum. Per tant, deixem que faci aquesta volteta per aquí i que doncs refresqui una miqueta aquesta tarda. He exagerat, no són 45 graus, però 30.
2: Però bueno,
1: 30
2: és
1: igual
2: que,
1: sí.
2: La veritat és que tu t'està donant més el sol,
1: sí, sí,
2: que jo.
1: Sí, sí, jo ara mateix tinc sensació de 45 o 48, si m'apures, de graus ara mateix, pel que m'està donant tot el sol. Però bé, no patiu, que aguantarem. I res, li queda poquet el sol per marxar, per tant, aguantarem aquí com a campeones. Gràcies, Pamela. Res, en una estoneta tornem a parlar amb tu de molts més continguts, perquè fins a les 9 estarem aquí,
2: I tant.
1: No marxeu.

0: Doncs encara no abandonem, els infants. Estava parlant la Pamela Martínez aquí amb uns quants nens que s'estaven intentant refrescar aquí amb el Bojum. I dic que no abandonem els infants perquè parlem ara d'una activitat que començarà en una estoneta a partir de 9:45 de la nit, aquí al costat a la plaça del doctor Guardiet. Podeu portar, de fet, a les vostres criatures, si tenen entre 6-12 anys més o menys, ara en parlem, i poden assistir al Lali Dance Factory, o el que és el mateix, al ball infantil Golfo, d'aquesta festa major de la nostra ciutat. No passa res, és festa major, per tant, avui si les criatures se'n van a dormir una miqueta més tard, no passa res, oi, Lali Begut?
1: I tant, i tant. Bueno, festa major i és això, no?
0: Benvinguda, Lali, moltíssimes gràcies. És, evidentment, qui fa aquest espectacle, dèiem, a 9:45 a la plaça del doctor Guardiet. Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos una estoneta abans que,
1: res,
0: que comenceu. Dèiem que és, o està adreçat, vaja, aquest espectacle per nens, nenes que tinguin entre 6-12 anys. És així?
1: Sí,
0: o podem estirar una mica?
1: Bueno, sempre, si tens els adolescents o preadolescents que te'ls pots estirar una mica, sempre és bo, no?, que et puguin estar un retent més. De fet, és un espectacle amb valors educatius i tot, però basat també en la dansa, amb unes coreografies molt xules. Llavors, per això també jo ja tinc altres espectacles per nens més petits, o també hi ha altres bandes que fan per, no?, per aquesta escola bressol. I jo, amb això, doncs, tractem més d'això, els nens i nenes que els irà molt ballar, pues això, per això diem que és d'entre 6 i 7 anys fins als 12, 13, 14, depèn d'això.
0: Clar, depèn de cada criatura, això, eh?
1: Depèn de la família, no? Fins que et pots agafar una mica i venir a ballar, i si els agrada, si els agrada fer dansa, els agrada ballar i divertir-se tant, hi ha unes coreografies per tota la família molt divertides.
0: Sense avançar molt, perquè la gent haurà d'anar a 9:45 a veure-us, Deies, no? Ballar, feu una combinació, no? Música, ball...
1: Sempre és una combinació. Jo, Lali Begut, des de fa 15 anys que em dedico a la música familiar, sempre hi ha una combinació primer de multiestil, és a dir, a mi m'agrada que els nens i nenes, sempre ho comparo amb el menjar, no? És important que els infants mengin de tot, no? Que provin de tot, no? Si tu sempre tens un menú infantil, no? Pues quan sigui gran no tindrà el gust desenvolupat. Pues amb la música és una mica igual. Jo per això sempre tinc multiestil, pues als meus concerts hi ha funky, hi ha pop, hi ha rock, hi ha de tot, urban. I en aquest espectacle concretament hi ha pues, les més ballables, no? del meu repertori.
0: Per exemple, va, poses només un exemple, va, per no desballar gaire.
1: Pues mira, per exemple, hi ha Vull Moviment, que és un funky que parla justament dels infants que no poden tenir tot el dia el cul a la cadira, no? I que no és culpa d'ells, és del sistema, no?, que està fallant. Es tendeix molt, no?, o almenys en el passat, quan vaig fer aquesta cançó, a dir, mira, aquest nen no encaixa. No, el que no encaixa és el sistema, no? Aquest nen és normal que vulgui estar tot el dia fent bots. Llavors, aquest Vull Moviment és un funky molt divertit amb el que comencem el concert, i després pues, n'hi ha molts altres. Hi ha Immòbil, que és una cançó que parla de les pantalles. Vull dir que totes les, a part del multiestil com a instrumentació, com a música, amb el que se'm coneix a mi també és una mica amb les lletres, que en lloc de tractar temes curriculars com els números o tal, o fer i de matí, tot això no ho tracto jo tracto més l'educació emocional. És a dir, doncs la pressió estètica, que es tracta amb el Mocul School, doncs les pantalles, que es tracta amb Immòbil, tota una sèrie de temàtics.
0: D'actualitat rigorosa, eh?
1: Clar, els de familiar estem dintre de l'ajo, no? Tenim tots fills i filles i bueno, hi ha coses que trobo que toquem molt bé els grups de familiar a nivell de conceptes.
0: Ara que dius familiar, abans dèiem, nanos que tinguin entre 6, 12, 13 anys i les famílies. Clar, les famílies acompanyen les criatures, però també deuen participar i no sé si fins i tot s'animen a ballar.
1: Home, sí, tenim sempre aquesta cosa de que jo sempre he intentat que la meva música agradi als infants, però també agradi als pares i mares, perquè jo sempre havia compartit molta música amb el meu pare i la meva mare, i no era ben bé música infantil, o sigui, tu pots compartir molt tipus de música que és entenible pels infants i que a més porta missatge, no? Llavors, la diferència és aquesta, una mica amb nosaltres, que tots els grups familiars que fem música, poder no tan infantil, però que el missatge és el que tu pots compartir amb els teus, i evidentment ballen, perquè tothom que li agradi ballar, per favor que vingui.
0: Clar, 9:45, eh?
1: 9:45,
0: plaça doctor Guardiet.
1: Sí.
0: Deixa'm que et pregunti també, perquè si no m'equivoco el veu estrenar el 2025, és a dir, l'any passat aquest, eh?
1: Sí,
0: aquest en
1: sí,
0: concret,
1: sí.
0: Perquè tu deies abans que
1: sí,
0: teniu
1: sí, en tinc altres,
0: molts d'espectacles, sí. De fet, podeu entrar al seu web, que jo aquesta tarda i té tots els espectacles allà i ara parlarem de més coses, eh? Com està funcionant aquest espectacle? Amb tot això que ens estàs explicant, eh? Música, ball i també missatge o valors, valors. No?
1: Pues, bueno, jo estava molt bé. A nosaltres estem molt contents. Nosaltres, clar, hi ha mesos que en tens més d'aquest o menys del fantàstic o més així. Vas com alternant, però... Jo, quan vaig tenir una necessitat, com a mare també, perquè les meves filles també van creixent, llavors jo vaig creixent amb elles, i quan vaig sentir la necessitat de que necessitàvem ballar i volíem ballar i tal, doncs vaig dir, però jo vull fer aquest espectacle. Llavors no n'hi havia cap així, diguéssim, que sigui tan de coreografies que estan pensades, eh? Per aquestes edats, no són coreografies que no puguis seguir. Hi ha sempre uns trossos, les tornades, que sempre les podràs seguir, no? I això per mi era molt important. I, bueno, és un espectacle que, no, diguéssim, que aquí, almenys a casa nostra, no n'hi ha cap més així.
0: I ara que estem a l'estiu, que és època de festivals, festes majors, suposo que bona època per vosaltres, per la resta de companyies també, però per vosaltres suposo que tindreu, espero, molta feina.
1: Tots els músics i, bueno, i artistes que es dediquen al món de la música, també tots els tècnics i gent que apoya tot aquest, no? tot aquest bueno, sector, clar, quan treballem més és a primer estiu. Normalment, eh? Després a vegades et surten molts concerts a l'octubre i al novembre i escolta, benvinguts, però és veritat que l'època forta, diguéssim, és a partir de l'abril.
0: El públic infantil és més exigent o no?
1: Home,
0: a mi
1: sí que em sembla un públic molt exigent perquè no et mentiran, és a dir, si un nen no li agrada, se'n va.
0: Clar.
1: No? I si un nen t'està mirant molt atentament, i a vegades a mi em passava molt als principis, jo me'n recordo que deia, ai, és que no estan ballant, no estan... I després em venia el nen i em feia una abraçada perquè havia estat tot el concert, no?, concentrat mirant-te, vull dir que ells també... Jo crec que són molt exigents, els infants. Sí,
0: Lali, si et sembla, perquè clar, la Lali no fa sola l'espectacle, ja està acompanyada de més gent
1: al munt
0: de l'escenari per fer ballar aquests nens i nenes que dèiem, i també a les famílies. I tenim per aquí a la nostra companya, la Pamela Martínez, que no la veia, està aquí.
1: Aquí
0: la Pamela Martínez, perquè vens acompanyada també de ballarins i ballarines per... Dedueixo, per les edats, eh?
1: Sí, hola, sí. Bon, sí, jo sempre estic bé entre gent més jove que jo. Sí, és veritat, tinc molta energia i la gent gran a vegades no m'aguanta el ritme. Ells ho saben. Però sí, ells són, bueno, som 5 ballarins sobre l'escenari, una bateria també, que també fa cos i tal, i com una DJ bateria, l'espectacle és molt, com molt nomadós amb això, i llavors es veu en directe també. No anem amb tota la banda com amb els altres espectacles.
0: Et sembla que parlem amb ells? Vaja, que els tenim aquí. Pamela, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, Patri. Doncs sí, estem amb alguns dels ballarins que estaran aquesta nit. Jo, abans de començar l'entrevista, he estat xerrant un poquet amb ells, he de dir-vos que tenen un poquet de vergonya, però... O sigui, si te posen a ballar davant de
0: home,
2: tanta
0: si
2: gent...
0: Home, si pugeu un escenari.
2: Clar, davant de tanta gent ballant i ara vergonya. Van estar explicant que l'Àlex i la... No sé dir el seu nom...
3: Hawa.
2: I la Hawa són els originals, m'han dit les altres dues ballarines, que ells eren els originals, però jo ja els he dit...
1: Els titulars, que... volen dir.
2: Com els titulars? Vale.
1: Perquè en el món de la música i dels espectacles sempre hi ha... sempre hi ha l'equip titular, diguéssim, després sempre tens substituts que estan dintre la banda i dintre la companyia, però que, clar, pensa que els músics i els ballarins tenen moltíssimes feines a la vegada, no? És com que, no? Som tots pluriempleados, eh, aquí.
2: Sí, sí, sí. Pues jo volia preguntar-li als originals a veure com se porten els nous. Com se porten? Com ho fan?
4: Ah, molt bé, molt bé. Ho fan molt fàcil, tot. O sigui, molt bé, no?
2: Han après ràpid?
3: Sí, sí, això sí.
2: No vos fan equivocar, eh?
3: No.
4: Res.
1: Bueno, de fet, les dues noves que diuen, la Deimi i la Gata, són germanes.
2: Ja ballarines. Li deia jo alguna cosa que
1: expliqueu
2: dic,
1: s'apareixen. Expliqueu en quines altres bandes heu ballat.
2: Expliqueu,
1: Àlex.
2: Expliqueu. A veure, Àgat.
4: On hem estat?
5: A Figa Flowers, és un grup de música catalana.
2: No me digues!
0: No em diguis!
2: No me sona de res.
1: Amb qui més?
4: I també tenim a la Gero, que està a les que faltaven, i la Minerva,
1: exacte,
4: que no ha pogut venir avui. I on més?
2: Déu-n'hi-do, i què feies als Figa Flowers? Ballaves allà de...
4: Els dos. Sí.
2: Tu també, Ale?
4: Sí, sí, els dos.
2: I com és ballar amb...
4: experiència molt guai, diferent aquesta, però molt guai, sempre, tot el que sigui ballar.
2: Bueno, de tota manera no hem vengut a xerrar dels Ficaflauers, eh? Hem vengut a xerrar...
1: No, bueno, jo ho he dit perquè sapigueu que, bueno, que tots estem connectats, no?, en el món aquest. La cultura catalana és un... Som un país molt petit.
0: Al final us coneixeu tots, eh? Entre
1: sí,
0: cometes,
1: tant.
0: Entre cometes, eh?
1: I tant.
2: Molt bé, i tu que al principi m'has dit jo sóc la substituta, sóc la substituta. Com és ser la substituta? De qui ets la substituta?
6: De la Gero, que avui no ha pogut venir.
1: Sí.
6: Que és de la...
1: De les que faltaven.
6: De les que faltaven, sí.
2: I és la que falta ara.
6: I és la que falta, sí, sí.
2: Molt bé. Doncs espero que vos vagi molt bé aquesta nit. Estàu nerviosos?
1: Una miqueta, bueno, sí.
4: Quan ens apropem a l'escenari és quan ja venen els nervis, però ara de moment bé, ja quan toqui pujar, doncs sí que vindran una mica els nervis.
2: Feu algun ritual? No sé si feu algun ritual abans de pujar a l'escenari.
4: Bueno, ens abracem molt i saltem...
2: Ara fan el ritual, eh? Així m'agrada, feu això, no? I cantau alguna cosa, deis alguna cosa especial quan saltau?
6: No, per motivar-nos.
2: Molt bé, pues ja veus.
1: Fem a vegades fem estiraments i que una mica calentament sempre està bé. I sí, exacte, això és molt típic dels grups, abans de sortir, on n'hauré vist a més, que t'agafes, no?, i llavors fas com una rotllana i saltes i, bueno, i és l'energia, no?, que crees abans d'entrar en escena.
0: Deixa'm que et pregunti per una altra cosa, Lali, perquè abans dèiem, hem visitat la vostra pàgina web, teniu aquests espectacles que deies, eh?, el que avui fareu aquí a Rubí, però per més petits, per més grans, però també m'ha cridat l'atenció que feu, per exemple, audicontes personalitzats. Explica'ns això.
1: Uau, tinc que anar molt enrere, però sí. Mira, jo feia música per televisió, per altra gent, per televisió, per documentals. Aleshores, jo vaig començar a fer uns contes, uns audiocontes per la meva neboda, que va néixer, jo tenia, ja et dic, fa doncs, 15 anys enrere, o més, ja he perdut la conta. I aleshores, d'aquests audiocontes, que eren com unes... De fet, estan a YouTube tots, i si posa audiocontes, l'Ali Vigut, estan tots amb el nom genèric, amb la petita Lali, són les aventures, doncs que també tenen valors educatius i tal, i tenen música. I són com unes peces així molt... I durant un temps vaig estar fent aquests contes personalitzats, que la gent que encara ho sap, doncs, com que hi ha un repositori de més de 1.000 noms, doncs, a vegades doncs, la gent me'ls demana i els tinc allà per això.
0: És que m'ha semblat una molt bona idea, la veritat.
1: Sí, bueno, era molt bonic. El que passa és que em treia tant de temps, era tan artesanal, i em treia tant de temps, que no podia crear noves coses. Llavors, al final, vaig haver de decidir.
0: Doncs, Lali, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordem, 9:45 a la plaça del doctor Guardiet, si voleu, doncs anar amb les vostres criatures, que insistim, és festa major i no passa res, que avui se'n vagin a dormir una miqueta més tard, que demà és diumenge, a que sí?
1: I tant, també no els deixaran dormir perquè hi haurà
0: molt
1: soroll,
0: o sigui
1: que millor estar ballant.
0: Doncs, Lali, moltíssimes gràcies, eh? Que vagi molt bé l'actuació. Gràcies també a vosaltres per venir, per acostar-vos fins aquí. Fins una altra, gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
1: Doncs tornem a parlar un altre cop amb la Pamela. S'està animant, va força a la plaça Catalunya respecte a que hem començat a les 7 de la tarda. Portem ja una estoneta aquí. Hi ha molta més gent i la Pamela està molt ben acompanyada. Pel que veig, perquè sí, què estem regalant, Pamela?
2: Sí, sí, perquè aquesta plaça que està tan animada hem trobat tres atletes, que deim a Mallorca també, tres noies que venen avui al nostre fotocall, estrenaran el nostre fotocall per fer-se una foto amb el nostre ventall, i perquè si ven, recordem a la gent, que si veniu al nostre fotocall a fer-vos una foto amb el ventall, vos duis un ventall de la ràdio. Bueno, veniu sense ventall i nosaltres vos el donem perquè vos feu la foto, que no ho he explicat bé. Estic acompanyada, mira, se m'ha sumat una altra, ara ja tinc quatre persones. Estic acompanyada, ara li preguntaré el nom perquè no el sé. Estic acompanyada de...
3: Sònia.
4: Ona.
5: Susana.
2: I el nou és...
6: Adam.
2: Què vos pareix la festa major d'enguany? Quina és l'activitat que més vos agrada?
4: A mi l'activitat que més m'agrada... pues no sé, a ver... doncs la fira també, la fira, no sé què més.
2: Anireu a algun concert?
3: Sí, demà.
2: A quin concert aneu?
3: El dels Tallets, demà?
4: Sí, el dels Tallets.
2: Ah, mira, aniran els tiets, Vos sabeu les cançons, no?
4: Unes quantes.
2: No te faré cantar, no te preocupis. No te preocupis que no te faré cantar. Pues si voleu, us poseu en el fotocall i vos feu una foto amb el ventall i ja tenim els primers, els quatre primers que faran la foto amb el nostre ventall, que torna a recordar que tothom que vulgui un ventall de Ràdio Rubí pot venir. Fins aquí se fa la foto al fotocall i se l'endú cap a casa perquè no passi calor.
1: Què tal? Ens dona una miqueta el sol, però bueno. Ai, Pamela, perdona, és que estava donant la benvinguda a la convidada.
2: Perdó, no t'he vist, que està meva... És igual, jo m'enroll. Se'ns han anat les quatre persones que estaven fent aquí la foto amb el ventall, però segurament que vendrà més gent. Jo he de dir que no sóc molt de ventalls.
1: No?
2: Però
1: doncs avui la veritat és que són molt útils,
2: Avui són molt útils. El que passa és que sí que és veritat que el nostre... Mm-hmm. Vaig a fer propaganda,
1: sí, clar.
2: Que el nostre funciona molt, mira, molt, molt bé.
1: Mira! Crec que tens més gent esperant.
2: Hola! Quin és el vostre nom?
7: Adela. Adriana.
2: Jo volia saber... Veniu per fer-vos la foto amb el ventall, no?, de Ràdio Rubí. Així m'agrada. Hem d'anar cap al fotocall, després, a fer la foto. Jo volia preguntar-vos, estem de festa major, estàveu esperant amb ganes aquests dies?
7: Sí, amb moltes ganes, portem molt de temps esperant aquesta festa major.
8: Bueno, jo no visc aquí, ella viu aquí, m'ha invitat, vaig venir ja fa 2 anys i em va agradar molt i ara tornem a estar aquí.
2: O sigui, repeteixes, això significa que t'ha agradat,
8: Sí, sí, molt, molt.
2: No sé si teniu pensat anar a algun dels concerts d'avui, demà, de quan?
7: Bueno, estarem a l'Escardívol, bàsicament, que sé que canta el tributo, el canto del loco i més.
2: Vos dona igual, el que sigui.
7: Exacte, el que sigui. Ens agrada tot.
2: Molt bé, pues si voleu podeu anar allà al fotocall a fer-vos la foto. Mira, la Belén ja du els ventalls. Molt bé, Belén, moltíssimes gràcies. Pues Patri, més gent que fa foto amb el ventall?
1: Sí, fem un recordatori, Si veniu aquí i us feu una foto amb el ventall, aquí el nostre fotocall que està aquí al costat del casino, la porta central del casino, us regalarem aquest vano que va molt bé i que servirà per combatre aquesta calor que sempre fa calor a la festa major, Però jo avui l'estic patint moltíssim aquí a pleno sol.
2: Sí, pobreta.
1: Perquè jo tinc la sensació que en un moment o altre bulliré.
2: Sí, si em passa, no, és que no deixa de donar-te el sol. Jo estic desitjant que t'arribi l'ombra, perquè és que crec que t'ha de retirar.
1: Te recordes que fa una estona hem dit no, ja marxa el sol. Doncs
2: encara està aquí
1: donant-me de ple.
2: Mira, Patri, tinc una altra que ve a fer-se
1: més regals de Ràdio Rubí.
2: Avui estamos que lo regalamos,
5: I tant que sí.
2: Jo volia preguntar-te, quina és l'activitat que més t'agrada de la Festa Major?
5: En realitat és tot, però el que més m'agrada és l'escardívol, ho sento.
2: Els concerts de l'escardívol, eh?
5: Sí, i tots els negocis, els locals de totes les entitats des de Rubí, i el millor, Rodamons, ho sento, Rodamons.
2: Mira, tenim un amant dels animals,
1: eh? Dels animals, sí, sí. Doncs mira, si vols... ha guanyat un bano. Foto. Si no, no hi ha bano, eh? Molt bé. Doncs no sé si hi haurà algú més que s'acosti,
2: sí,
1: si no,
2: jo t'he vist i m'adones pas i xerram amb ells.
1: Perfecte, Pamela, aquí una que s'està bullint, gràcies. I de seguida connectem amb tu, Pamela, merci, fins ara.
6: Viu la Festa Major amb Ràdio Rubí.
1: Doncs anem avançant més cosetes que podeu fer avui per la Festa Major. Hem començat a les 7, hem parlat de les anades d'Olla i del Bojo, que encara el tenim aquí, que en una estoneta tornarà a ruixar els nens i els adults que també es vulguin mullar, que no només és per nens això. Hem parlat també amb la Lali, perquè a partir de 9:15 doncs farà aquest espectacle pels més petits també a la plaça del Doctor Guardiet. I una altra proposta per aquesta nit és musical, és a partir de les 10 a la plaça Ansel Clavé, està organitzada per l'associació Espai Sociocultural l'Aurora de la CGT de aquí de la nostra ciutat, i es tracta de l'espectacle Loca Tributo a Luz Casal, que, doncs, com el seu nom indica, fan un homenatge, recorren la carrera musical d'aquesta cantant gallega, i avui tenim amb nosaltres, abans que comenci aquest concert, una estoneta abans, a la Mònica Aguilar. Bona tarda, Mònica.
9: Bona tarda, guapa.
1: Dèiem que feu aquest tribut a la Luz Casal, veu començar l'any 2018, per tant, ja porteu uns quants anyets.
9: Sí, portem.
1: Per què la Luz Casal, Mònica? Ja sé que és una pregunta que t'hauran fet 50.000 vegades,
9: sí,
1: però per què la Luz Casal?
9: Bé, únicament perquè sóc superfan de la Luz Casal, de tota la vida.
1: Mònica, costa't un palet al micro, sisplau.
9: Així?
1: Sí, millor, se t'escolta millor.
9: Doncs sóc molt fan d'ella des de ben petiteta. Aleshores, em dedico a la música des de fa molts anys i va sorgir la proposta de fer un tribut a algú, i jo vaig dir, si jo l'únic tribut que puc fer és a la Luz. Que més que un tribut, com tu deies, a mi m'agrada més enfocar-ho com un homenatge cap a ella, perquè és una artista que segueix en actiu, a la qual seguim veient, nosaltres inclosos anem a veure-la, i vam anar a presentar-li el nostre projecte.
1: Mira, just anava a preguntar això.
9: Sí. Doncs vam anar a presentar-li el projecte el 2019...

0: que es va donar a conèixer i arrel d'aquí ja va treure el primer disc, el 81-82. Doncs nosaltres fem una mica un tastet de totes les èpoques, sobretot a mi em va agradar més enfocar-ho en el que la gent pràcticament avui en dia gairebé no coneix, que és el rock, rock espanyol dels anys 80-90. Vam anar allargant i també pues, la gent ens deia, ostres, i no feu aquesta cançó i aquesta que és tan típica d'ella, i hem fet així com una miqueta de tot i no deixem de banda pues, els grans temes que tothom coneix, que pues, Piensa en mi, Un año de amor, No me importa nada.
1: Home, un clàssic.
0: Sí, Un nuevo día brillará, però sempre pues, amb aquests temes que coneixen, com Besar el suelo, Te dejé marchar, Loca, Rufino, bueno, moltíssims que no desvetllaré més perquè
1: sí, prefereixo
0: que vingueu a veure'ns i que ho pugueu gaudir amb nosaltres, que de veritat jo crec que ens ho passem tan bé nosaltres a dalt de l'escenari que ho transmetem a tot el públic i la gent s'ho passa molt bé.
1: Clar, dèiem, el primer o senzill o àlbum, no? Va ser 81-82.
0: Sí.
1: I fa poquet, no fa gaire, va treure el seu últim àlbum.
0: Correcte.
1: No fa gaire, per tant, són uns quants anys, deies, heu hagut de fer una tria que de tants àlbums, tantes cançons i tants èxits, perquè al final té molts èxits.
0: Sí.
1: Com ha estat aquesta tria? És a dir, com l'heu fet?
0: Molt difícil, perquè ja no només entra en joc els temes que a tu personalment t'agraden, sinó que has d'intentar pues, que tothom es vegi reflexat, no? I el pugui transportar en aquella època de la seva vida, perquè el gran que té Luz Casal és que les lletres t'arriben molt, o sigui, la seva manera de cantar és una artista que transmet moltíssim totes les seves cançons. És un artista també que no només ella crea aquests temes, sinó que hi ha altres companys de carrera, com Carlos Goñi, David Summers, bueno, i tants altres que li han proposat fer temes d'ells, i és que, vamos, els ha portat a lo més alt.
1: Deies abans 80-90,
0: claro,
1: no? David Summers,
0: sí.
1: 80-90.
0: Sí, tal qual, sí.
1: Deies,
0: sí.
1: Aquesta tria que no ha estat fàcil perquè té molts èxits, la Luz Casal. Et posarem una tessitura ara, aviam, Mònica.
0: Va.
1: El top 5 per tu, per tu. Ara et diré del públic, però per tu, top 5 de les cançons de Luz Casal. És difícil, ho sé,
0: Sí.
1: Però clar, totes les coneixes totes.
0: Sí. De com més properes, inclús d'aquest últim disc, m'agrada molt dos o tres, però m'aniré una
1: enrere.
0: Miqueta a lo que fem nosaltres, no? Te dejé marchar y besar el suelo, jo crec que per mi són uns clàssics que no poden faltar perquè, bueno, són brutals. Inesperadamente, que aquesta no la fem aquí, però sí que la fem en format acústic i queda brutal. Un any d'amor, perquè quan estava estudiant cant és un dels temes amb el que vaig fer un fi de curs i em porta molt bons records, la veritat. I Loca
1: és, abans deies algunes, però jo crec que Loca pot ser que hagi traspassat fins i tot generacions, per dir-ho d'alguna manera. És complicat, perquè el panorama musical, i tu saps millor que ningú, és molt complicat. Ha canviat moltíssim dels anys 80-90 que estàvem parlant abans. Ara sona el que sona.
0: Sí.
1: I és complicat, no? Fer que aquest tipus de música, més rock, arribi més a la gent. No sé com ho veus.
0: Sí, i de fet, aquest era el meu objectiu inicial. O sigui, com que jo estava fent versions en anglès, sobretot, d'altres artistes, vaig dir, ostres, per què no fem alguna cosa que és d'aquí, no? Una artista espanyola, com tenim, una rockera, i que la gent pues, com deixa de sentir aquests temes, ja no se'n recorda.
1: Clar.
0: I la veritat és que quan acabem el concert la gent es sorprèn molt. Primer perquè ja no se'n recordaven, o els hi descobrim temes que ells, pues, perquè s'han quedat amb 4 o 5 de la Luz Casal i no han sapigut, o no els hi ha vingut a la idea al cap el poder escoltar-ne'n més. i nosaltres hem obert

0: aquesta possibilitat de que segueixin, inclús sempre ho dic, si us plau, aneu a veure-les, seguiu escoltant els seus temes, perquè té temes brutals en tots els, discos que ha tret. O sigui, no és una cosa que és que ens porta un remember, no? Sinó que ella continua fent temes bons. I aquest objectiu, precisament, era el fer pinzellades de tots els discos. O sigui, no quedar-nos només amb una essència, sinó, per exemple, també portem el Que corre l'aire, que és del 2019, portem uns quants que són més actuals i que la gent pues, no els ha sentit. I quan se'ls sent, pues, diu, ostres, pues, mira, ara m'escoltaré el disc a veure què tal. I de veritat que recomano anar-la a veure amb ella en directe, és brutal, de veritat.
1: Abans deies, aquestes cançons les toquen més en format acústic.
0: Sí.
1: Per tant, dedueixo que teniu una tria per format acústic i una altra, avui, que és Festa Major aquí a la ciutat, és una plaça.
0: Exacte.
1: I per tant, suposo que us ho plantegeu d'una manera molt diferent.
0: Tinc dos formats. Som una banda de 6 músics professionals. Aleshores, el que fem és això. Fem tot el que és el rock, pop de mig temps i més rockero així mogut, però també faig un set acústic en el mig per no deixar de banda aquelles cançons que ens agraden a tots, més tranquil·letes. Després tornem una mica a lo que és el format més mogut. Però, a banda, també tinc un format en acústic de piano, guitarra, veu, en el que faig un altre estil de cançons, on gairebé tot és pues, lo més tranquil·let, amb alguna connotació ronquera, però clar, tocat amb aquests només dos instruments, que clar, queda com més recollidet. Clar. Però sí que ens ho demanaven, hi havia moltes cançons que ens demanaven de participar-hi i dintre del format en banda, doncs jo creia que no era el que es demana pues, en una festa major, que el que vols és ballar, passar-t'ho bé i tal, no? I llavors pues, jo he preferit fer aquests dos formats per diferenciar-los bé en el moment en què toquem un acústic i vols venir a veure'ns més tranquil·let, no? Pues també ho pots fer.
1: I avui, a les 10, sí
0: avui
1: que farem
0: a les
1: ballar,
0: 10, a ballar i a cantar tots, perquè a més a mi m'agrada baixar, cantar amb la gent, que pujar... s'ho passen molt bé.
1: I quan baixes,
0: sí.
1: Què reps de la gent?
0: Molt bona energia. Molt bona energia, sí. Perquè al principi passa tot arreu, eh? Al principi, clar, tens, no? Et dona com una mica de vergonya. Ostres, que viene! Però com que ens agrada a tots i coneixem les cançons i jo els ajudo a cantar amb mi, al final s'ho passen molt bé, es deixen anar i s'ho passen pipa.
1: Abans et preguntava, Mònica, pel teu top 5
0: sí.
1: de les teves cançons, diguéssim, entre cometes, preferides a Luz Casal. Quin creus que és el top 5 de la gent que ve a veure't? No sé si és més complicat això encara.
0: Loca segur, Rufino no falla, Te dejé marchar, no, normalment acostuma a ser una cançó.
1: Sí, és molt bonica, Te dejé marchar.
0: Piensa en mi també, No me importa nada, acostumen a ser cançons. Em demanen molt també la d'Un nuevo día brillará. I una cançó que encara no la puc fer, que és Entre mis recuerdos, perquè ara fa 2 anys que va morir el meu pare, i em porta massa en un estat emocional que encara no estic preparada per poder-la cantar. Però sí, són uns
1: temes... Tot arribarà, oi, Mònica?
0: Sí, ja està aquí, ja està aquí. Però jo crec que aquests temes són els que més demanden la gent.
1: I abans ja per acabar, perquè segurament te n'has d'anar a preparar i aquestes coses que feu els músics abans de començar. Abans deies que us heu trobat amb la Luz Casal,
0: heu
1: compartit amb ella l'espectacle que feu, i ella us ha fet aportacions, és a dir, jo que sé, Mònica, doncs jo aquesta la posaria aquí, o jo aquesta la faria d'una altra manera, no sé, ella ha fet les seves aportacions.
0: Correcte, sí. Sempre tenim 5 minutets per poder, i ens pregunta, oye, ¿qué repertorio estáis haciendo ahora? Pues mira, estem fent aquestes. Hosti, ¿y por qué no pones esta? Que esta es muy rockera y tal, ¿no? Dic, bueno, però la gent encara no està preparada per això, encara volen seguir no? Amb aquells temes puntuals que
1: clar, recorden, perquè tu captes, no? Això, eh?
0: Claro,
1: tu captes.
0: Claro, perquè anem fent proves. Jo ja vaig ficant alguns temes i quan veus més o menys les vibracions de la gent, doncs dius, bueno, encara no.
1: Ostres!
0: Encara no. I sí que és veritat que ella també ho fa, perquè així aprofita i en els seus concerts també ens va regalant aquests temes que ja no els feia, a lo millor com a Cada Paso, Que Ràbia, no? Aquests temes ja els havia deixat una mica enrere i ara últimament els està fent també com nosaltres, a la seva manera, perquè els canta, sempre els canta a la seva manera, però queda molt xulo i queda molt bonic. És molt maca la Luz, la veritat, és molt maca.
1: Doncs avui, a partir de les 10, a la plaça Ansel Clavé, si voleu conèixer la Mònica, aquest espectacle, aquesta banda, no us ho perdeu, perquè segur que és molt xulo. Coneixer, qui no conegui a la Luz Casal, que també hi vagi, perquè si la coneixerà.
0: Efectivament.
1: No només fans, sinó també gent que no la conegui.
0: Sí.
1: Per tant, convidem a tothom que vagi a les 10 allà. Moltíssimes gràcies, Mònica.
0: A tu.
1: I si et sembla, per acabar,
0: l'has
1: mencionat abans, aquesta que està sonant de fons, Loca, de Luz Casal, per dir-te adéu. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el concert.
0: Gràcies.

0: Festa Major amb Ràdio Rubí.
1: Segueix tota la Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la Festa Major al teu mòbil.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
8: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
9: L'enjoc és...
10: futbol.
9: Bàsquet.
10: Hoquei.
9: Handbol.
10: Waterpolo.
9: Tenis taula.
10: Rugbi.
9: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
11: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
1: Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. El divendres 26 de juny a partir de les 7 de la tarda retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27 a partir de les 7 i fins les 9 de la nit programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45 en directe i des de la mateixa plaça no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Doncs amb aquesta música que ens ha posat el Robert Fernández, tornem a saludar a la Pamela Martínez. Justament està passant per aquí davant la cercavila dels ballarins i ballarines que, en res, en uns minutets participaran a l'Escardívola, aquesta ballada gitana, és l'edició número 43 enguany, amb 50 colles. Atenció, tornem amb un rècord de participació en aquesta activitat que jo deia al principi que és una de les més estimades, sens dubte, de la nostra festa major. Pamela Martínez, què és el que veus?
1: Pues mira, m'he col·locat en un lloc privilegiat, volia dir, perquè he trobat aquí un cossiol que m'ha permès... aquí estan les plantetes per poder veure com passa aquest seguici de les gitanes. I m'he pujat aquí perquè l'any passat els dimonis me varen pegar un susto que no vegis. O sigui que avui he decidit que no me pegaven el susto. Ara mateix estan passant colles de petitons. S'estan passant tots els petitons que ballaran gitanes, que ja saps que són els primers que ballen, bueno, ballen tots junts, però són els primers que passen per aquí i després comencen a passar la resta. Cap de veure el David Burillo que passava per aquí ballant també, i ja comencen a passar totes les colles. Jo només sé els noms perquè són 50 i seria dificilíssim saber-se tots els noms. Ara intentaré baixar d'aquí, si no m'ha mat.
0: Sí, per favor, no prenguis mal, eh?
1: Intentaré baixar per veure si puc preguntar-li a algú. Ja sabeu que passant ballant i saltant, no sé jo si serà possible preguntar-li a algun ballarí o a veure a qui puc enganxar. Vaig a colar-me per aquí perquè la gent està mirant com passen, estan seguint, mai ben dit, el seguici. Si trobo algú conegut que pugui enganxar i que tingui l'amabilitat de xerrar-me, jo l'enganxaré de seguida, ja ho sabeu.
0: Atraca-la.
1: De moment vaig a preguntar-li a la gent que està per aquí, per a veure que els hi pareix. Hola, bon dia. Bon dia, no, bona tarda, perquè ja és tarda.
0: Que estàs acostumada a dir bon dia, Pamela.
1: Exacte, bon dia tot el dia. Així m'ha agradat. Bon dia tot el dia. Quin és el seu nom?
2: Roser.
1: I estan aquí mirant el seguici del...
3: Hola.
2: Sí, sí.
1: Tireu a davall, eh?
2: No, aquest any no, perquè fa molta calor. Hem quedat amb uns amics i no hi podem anar, però bé, ens hem quedat aquí per veure com passen, com a mínim.
1: Cada any hi nau, eh?
2: Cada any, sí, sí.
1: I què penseu? Perquè és un dels actes més emblemàtics i, a més, enguany, amb un record a l'Albert Sans.
2: Pobre, sí. Sí, la veritat és que sí. Però bé, cada any hi anem. Però aquest any, ja et dic, fa massa calor i hem quedat i no.
1: I teniu compromisos, sí. Vaig a veure, Patri, si puc preguntar-li a algú de les colles, a veure si algú vol xerrar. Hola, mira, vaig a agafar una de les ballarines. Patri, el teu nom?
4: Daniela.
1: Què és per tu ballar aquestes gitanes? Camina, segueix el seguici, jo venc amb el tros.
4: Bueno, doncs ho vaig veure fa 2 anys, em feia il·lusió fer-ho perquè em va agradar quan ho vaig veure. Bueno.
1: Molt bé, doncs que vagi molt bé aquesta ballada. Doncs, Patri, hi ha ballarins nous,
0: sí.
1: I hi ha ballarins de fa molts anys. No sé si te puc trobar... Ui, ara s'ha muntat aquí un festival
0: molt
1: gran.
0: Sí, el veiem, eh? El veiem, sí.
1: Hi ha ballarins nous que comencen enguany a fer aquest tradicional ball de gitanes. I després també hi ha gent que fa, ja saps que hi ha gent que fa molts anys que fan aquest ball, i això és el que te deia, un acte molt tradicional. Ara vaig a mirar a veure si puc agafar-te algú més que ens pugui explicar com el Centro Aragonés. Mira, ve al Centro Aragonés per ballant aquestes gitanes. Ui, vaig amagar-me. No crec que pugui agafar ningú perquè venen els dimonis i a mi els dimonis me fan por.
0: Doncs si et fan por, no passa res, Pamela.
1: Un poquet de por. Mira que soc de ciutat de dimonis, eh? Però no m'agraden massa.
0: Veiem com està passant aquesta cercavila que acabarà a l'Escardívol, en res, perquè a les 8 estava prevista aquesta ballada, començarà un pèl més tard perquè hem de dir que han d'arribar tots els ballarins i ballarines i col·locar-se...
1: Digue'm. Vaig enganxar a un senyor que coneixem bé.
0: A veure.
1: Que està aquí ballant, fent...
0: A veure si li conec la veu.
1: A veure si li coneix la veu. Hola!
5: Què tal?
1: Saps qui és?
0: Sí, el jefe.
1: El jefe. Ai, se m'escapa. Ai. Bueno, ho he intentat.
0: Sí, però és que clar, han de circular, que si no, no arribaran a l'Escardívol. que és on s'ha de ballar aquesta... És una edició 43, Pamela, déu-n'hi-do, porten 43 edicions i a cada edició hi participen més colles, eh? Perquè hem de dir que aquest any hi ha més colles que l'any passat. Tu deies abans 50, 42 adults i 8 infants, però és que cada any hi ha més gent que s'hi afegeix, s'hi suma i vol ballar aquesta ballada de gitanes.
1: Sí, i de fet també hi ha gent que l'inculca aquesta Exacte. Tradició als seus fills. Tenc algunes amigues que els fills són molt petits, molt petits, molt petits, i ja els hi estan ensenyant a ballar aquest ball.
0: Mm-hmm. Hem de dir que en una estoneta, abans que s'acabi aquest programa, que s'acabarà a les 9, tindrem un parell de convidats aquí, que hauran ballat aquest ball de les gitanes i vindran aquí a explicar-nos la seva experiència perquè és, a més, la primera vegada que hi participen. Per tant, el que tu deies, eh? Enllaçant amb el que deies, després ens vindran a explicar aquí un parell de ballarins com ha estat aquesta primera experiència amb la ballada de gitanes i amb aquesta calor, que el sol continua aquí, eh, Pam? No se'n va.
1: No te salves,
0: no,
1: eh?
0: No, avui em salvo, eh? Acabaré el programa
1: veure,
0: com l'he començat.
1: A veure, això està molt mal pensat. T'hauríem d'haver posat aquí un parasol o alguna cosa, perquè és que t'atorraràs.
0: Sí, sí. En fi, ja estic torrada, no pateixis. Doncs, Pamela, moltes gràcies per explicar-nos aquesta cercavila dels ballarins i ballarines que, en breu, ballaran aquesta 43a edició de la Ballada Gitanes a Les Cardívol. Gràcies, Pamela. Ens escoltem en res, en una estoneta, perquè ara anem a parlar d'una altra qüestió, no d'una activitat, però sí d'una qüestió nova que hem conegut res, només aquesta tarda.

0: Doncs mentre segueixen passant, encara més ballarins i ballarines amb destinació a... diríem així. Saludem una rubinenca, la Carmen Pérez. Carmen, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies per acostar-te aquí a aquest estant mòbil, diguéssim, de Ràdio Rubiera, aquest programa especial, perquè resulta que has creat una aplicació que reuneix totes les activitats de la Festa Major, que són moltíssimes, Carmen, i un mapa més interactiu fet amb un assistent d'intel·ligència artificial que s'anomena, a més, Pere.
1: Correcte.
0: Qui és el Pere? El patró d'aquesta Festa Major d'aquesta ciutat. Carmen, per què has decidit fer aquesta aplicació? Ja n'hi ha, algunes que informen sobre les activitats de Festa Major. Què té de diferent la teva respecte a les que ja coneixem? I per què? Sobretot, per què has decidit fer-la?
1: Bueno, he de dir que porto ja uns mesos treballant com a professional amb intel·ligència artificial, construint diferents plataformes de diferents sectors, i bueno, havia pensat, arribant les dates de les festes, com a ciutadana de Rubí, sempre Rubí tenim la sort de tindre un programa molt, molt ampli, moltes places, molt events, i llavors a vegades com a ciutadana també em feia una mica complex el saber a quina hora o on havia algun espectacle. Llavors vas pensar, ostres, aquí la intel·ligència artificial ens pot ajudar molt, no?, a organitzar al dia. I bueno, de ser una idea es va convertir realment en el projecte. Van començar a casa amb la família a comentar-ho i tal. Ostres, doncs sí, sembla bona idea. Ho van practicar i ho van fer. I bueno, al final, com que ja la tenien construïda, van agafar informació directament dels medis com tot Rubí o vosaltres, del que teníeu publicat, perquè he de dir que sí que en un primer moment ho he comentat amb organismes oficials per comentar, tinc clar, aquesta idea, aquest projecte, si voleu, sense cap ànima de lucre, sinó que és una opció per al ciutadà de Rubí, i em van donar les dades de l'organisme i demés, vaig escriure igual que us he escrit a vosaltres, però no vaig rebre resposta, i llavors de manera independent doncs hem pensat de compartir-ho amb amics i el veïnat, i ens hem trobat que, bueno, ara ho acabo de mirar i tenim més de 1.500 persones que l'estan utilitzant.
0: I des de quan funciona, Carmen?
1: Des d'ahir.
0: Des d'ahir ja teniu 1.500 persones.
1: Sí.
0: Això vol dir que està ben feta.
1: S'està utilitzant.
0: Exacte, perquè clar, són 250 activitats aquest any, els 4 dies de Festa Major.
1: Sí.
0: Com heu fet? Explica'm una miqueta el procés, el procediment.
1: Sí, bueno, el procés, el que tenim que fer és organitzar el que és tota la plataforma i donar-li tota la informació que n'hi ha. Sí que he de dir que a la millor ara hi ha coses que no estan del tot correctes, sobretot l'assistent, el Pere,
0: clar,
1: no sap respondre tot, perquè no tenim tota la informació de manera oficial. Hem trobat la informació a nivell de manera independent en els medis que n'hi han publicats, o sigui, que no és del tot 100% fiable per això. De totes maneres, és bastant complexa, o sigui, ara tu pots entrar i pots demanar. Crec que el més important que tenim en aquesta aplicació és a l'assistent, o sigui, a l'assistent tu li pots demanar ara mateix què fan ara a l'escardívol, i ell et dirà el que estan fent, amb la ubicació també, i l'hora, i bueno, el que trigues. I llavors, la informació, que és per a nosaltres el més important que necessitàvem, ha sigut el més complexa, no? Perquè no tenien on anar a buscar, però bueno, l'hem fet, i crec que estic molt contenta, la veritat.
0: Home, 1.500 persones en pràcticament 24 hores.
1: Sí, sí, sí. A més, la gent està escrivint, ostres, no funciona
0: superbé. És el que t'anava a preguntar. Clar, sí. D'aquestes 1.500 persones, quin és el feedback, no? Perquè,
1: sí,
0: clar, tu fas una aplicació i després la gent t'ha de dir si és útil o no és útil. Quin és el que has rebut?
1: Això és el més important, perquè, bueno, com ya sabeu, hi ha eines per anar mirant la gent que l'està utilitzant i com funciona. Llavors, nosaltres estem veient que ja tenim una mitja de cada hora que n'hi ha unes 40 persones utilitzant-la, i sobretot la part més utilitzada no és el mapa ni són les consultes, sinó que és el Pere. Llavors la gent, doncs, les preguntes més que li fan més és quan donen els bocadors, quin dia canten els pets, els espectacles infantils, perquè també l'aplicació està dividida per espectacles, per avui, doncs, concerts de rock. Digue'm on són els concerts de rocks. Quin dia, avui, quines activitats infantils n'hi ha, quines activitats culturals. Llavors, això també és molt més fàcil, perquè li dones i ja et surt directament al mapa. I he de dir que l'aplicació va molt més enllà, podria anar molt més enllà, el que passa que...
0: Bueno, l'acabeu d'estrenar, clar. És que...
1: Exacte, o sigui, es podria després fer en directe des del concert per a les persones que no poden assistir, doncs que el mateix ciutadà ho gravi, tipus YouTube, i que es vegi en mòdul live, i la persona des de casa pogués gaudir del que s'està veient. I després, pel tema comerços, també es poden, després el Pere pot recomanar comerços de la ciutat on anar a sopar. Si estic aquí, doncs en la teva ubicació, quins restaurants tens a prop, inclús si n'hi ha taula, si no n'hi ha taula, o sigui, es pot fer el que volguessin. Després el Pere, he de dir també que les respostes, n'hi ha una opció que són escoltades. Això està molt pensat sobretot a la persona major,
0: la gent gran,
1: que tingui dificultat per llegir, doncs el Pere la resposta te la fa de mona oient, llavors la persona ho pot escoltar, és molt més fàcil.
0: Doncs per acabar, Carmen, dedueixo per les teves paraules que seguiràs treballant, eh?
1: Sempre.
0: I de moment és gratuïta, però tens una mínima idea de potser comercialitzar-la o intentar fer alguna cosa?
1: Amb aquesta aplicació és gratuïta. I és
0: ja te l'has plantejat així?
1: Sí. És gratuïta, és per Rubí, és per als ciutadans, és nostra perquè és de tots, perquè a més ha estat construïda amb l'ajuda també dels amics que l'anava passant. Clar. Ei, pues, això no m'agrada, falta això. Hi ha moltíssima gent que ha participat dient-me suggerències i coses, i des d'aquí agraeixo a tothom que m'ha ajudat.
0: Doncs Carmen, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta novetat, podríem dir, d'aquesta festa major, que a més està resultant molt útil per a aquestes 1.500 persones que en 24 hores ja l'estan utilitzant. No te'n vagis, perquè saps què farem ara? Anirem a parlar una altra vegada amb la Pamela Martínez i hem deixat mig abandonat aquí al Bojum des de fa una estona, i per tant doncs tornarem a parlar amb ells i veurem si tornen a fer aquesta ruixadeta els petits i els no tan petits, Pamela?
2: Està aquí descansant, el Bojum, perquè el Bojum també té calor, pobret. També li està pegant el sol, no només a tu, Patri. Tu t'estàs torrant, però el Bojum...
0: No, el sol és per tothom, eh?
2: Jo m'he anat amagant, però el Bojum i tu no vos heu pogut salvar. Ara mateix el Bojum començarà a sortir per fer una nova ruixadeta, perquè com que fa aquesta calor, la gent necessita remullar-se un poquet. Segurament banyaran a la gent que va corrents cap a la ballada de gitanes. El que passa és que el Bojum, fins que no acabi el seguici, no se'n pot anar d'aquí, i ha decidit, doncs mira, me'n vaig a fer una volteta, vaig a banyar un poquet a la gent, perquè, mira, fa calor i hem de banyar la gent. Ara està fent una volteta cap a baix. La gent, no sé jo, si l'estima, si l'odia, si va, si se'n va, perquè hi ha sentiments trobats, eh? Alguns queden, els altres se'n van. Veig per allà persones que li diuen que li tiri més aigua. I això, el que veus per aquí, que està el Bojum donant aquestes voltes. A mi sempre me fa molta gràcia. Abans que existís el Bojum, jo quan veia el Bojum deia un elefant blau, un elefant blau. No li veia el què, sobretot em preocupaven els ulls, que eren de color vermell, però ara ja fins i tot li he agafat estima. Veig que la gent no s'apropa massa a aquí a banyar-se amb voltros.
3: No sé per què, perquè fa calor, avui. Avui sí que fa calor. Bueno, però sempre que passes pel costat l'agraeixen.
2: Bueno,
3: vine.
2: No, és que saps què passa? Que jo duc el micro, i si el micro es banya... Ai, No, que te veig. No. La veritat és que cau molt bé, perquè no és aigua que caigui allà molt a lo bèstia, o sigui...
3: No, que va, és aigua pulveritzada, de pulveritzador aquells que tenen també els comerços, els bars i tal, i no mulla. És una mica d'aigua per refrescar, ja està.
2: Per refrescar, mira, el podem posar prenguent una Coca-Cola i perfecte, no? Ens posem allà baix... i prenem una Coca-Cola i quedem fresquets. Mira, ara sí que comença a anar gent.
3: La gent s'anima una mica i sí, sobretot els nens. Els nens pues, ho disfruten molt, l'aigua.
2: Els nens els hi encanta això. Sí, els grans són més així, són més sosos, els grans. Ens costa més.
3: Bueno, algun van de guapos són allà per la festa i oi, una mica d'aigua, però que no mulla. No és una que deixi empapar com si en tiren una galleda. No, no.
2: Perquè vosaltres ara cap a on aneu? Vos aneu a ballar gitanes? Anireu algun any a ballar gitanes amb el Bojun? Seria espectacular, eh?
3: Esperem que el deixin ballar gitanes a ell. Bueno, nosaltres, si com a entitat, potser l'any que ve anirem a ballar gitanes. Però seria una... un puntazo que li fan el convidin a ballar gitanes. Ja va anar un cop quan va fer els 100 anys, però no va ballar. Va estar allí amenitzant una mica la espera de... però no va acabar de ballar.
2: Mira, enguany, el pregoner de Festa Major ha estat pregoner perquè va demanar ser pregoner. Fem des d'aquí aquesta demanda de deixar que l'any vinent el Bojum balli gitanes.
3: Ja parlarem amb l'Esbar, a veure que... Però segur que sí, segur que sí. Coneixent a la gent de l'Esbar, segur que ens deixen, segur.
2: Molt bé, pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui durant tota aquesta estona aquí que heu estat passant aquesta calor en nosaltres i que sempre esteu superdisposat a venir a fer coses amb la ràdio. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre. Bona festa major.
2: Igualment, bona festa major. Patri, acomiadam el Bojo,
0: ja
2: que
0: va,
2: ha estat
0: eh?
2: Amb nosaltres. Sí, ha estat, ara ja han acabat les gitanes, de passar les gitanes i ja poden agafar el seu camí. L'acomiadam ens està dient adeu i a veure si el podem tenir l'any vinent una altra vegada amb nosaltres.
0: Segur que sí.
2: Hem fet aquesta petició, eh? El Bojo, ballador de gitanes l'any vinent.
0: Doncs aviam si per ho demanar. Recull algú com a idea i l'any que ve podem explicar què passa això. Gràcies, Pamela. I deixeu-me que li digui adéu a la Carmen, que ha vingut aquesta tarda a explicar-nos aquesta nova aplicació que funciona des d'ahir, que evidentment tothom que ens estigui escoltant ara la pot utilitzar, perquè a més l'ha creat per això, perquè els rubinencs i les rubinenques, oi, Carmen, la utilitzin i sàpiguen en tot moment on poden anar i a quina activitat i, com deies, amb aquest assistent Pere, que m'encanta el nom. Moltíssimes gràcies, Carmen.
4: A vosaltres.
0: Per l'aplicació i per venir aquí. Gràcies.
4: A vosaltres. Gràcies. Adéu.
5: Segueix tota la Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la Festa Major al teu mòbil.
0: Doncs estem escoltant de fons els de Tiets perquè resulta que demà fan concert, recordem-ho, a 11:45 de la nit dins el Festival Random a l'Escardívol i, per tant, doncs, per fer una miqueta de tastet del que podreu escoltar i ballar demà a l'Escardívol, escoltem aquesta cançó. Era això.

0: Major amb Ràdio Rubí.
1: Doncs aquí seguim en aquest programa especial d'aquest segon dia de la Festa Major de Rubí aquí a la plaça Catalunya. Hem començat a les 7. Ja us hem parlat de moltes activitats que podeu anar aquesta tarda, nit, en aquesta Festa Major de Rubí. I ara parlem d'una que ja ha passat i que la Pamela Martínez està amb elles perquè han fet una exhibició de dansa del ventre fa una estoneta gràcies als veïns del portal de Can Oriol, oi Pamela?
2: Sí, doncs això que deies tu, que fa una estoneta a les 6 menys quart de la tarda ha començat aquesta exhibició a la Rambla del Ferrocarril. El grup de dansa del ventre Magnuna ha estat un dels protagonistes que han estat ballant allà i mostrant les seves danses per poder explicar-nos un poc com ha anat aquest espectacle. Elles ja van estar amb nosaltres en aquest mateix programa de l'any passat, però enguany, com que ens va agradar molt xerrar amb elles i vàrem ballar molt bé, hem decidit que volíem tornar a convidar-les i perquè ens expliquin com ha anat aquest espectacle. Elles són la Judit Sánchez i la... A veure si ho dic bé, perquè jo la lio parda amb els noms, i la Leila Al-Hayam. Mira que ho he dit vegades, perquè ja l'he entrevistat algunes altres vegades, però m'acosta, m'acosta un poquet. Bona tarda i benvingudes a les dues.
3: Moltes gràcies. Hola, moltes gràcies.
2: Abans d'entrar a xerrar del projecte Magnunat, primera pregunta obligada. Fa això, un ratet de res que heu baixat de l'escenari. Com esteu i quines sensacions teniu de l'actuació d'avui?
3: Bueno, jo personalment estic supercontenta, els grups que han ballat amb nosaltres estaven molt contents i ha anat molt fluid tot, vull dir que no puc estar més contenta i més feliç.
2: En el teu cas, Judit?
4: Jo ara ja tinc aire per respirar. Feia calor, però no tant com l'any passat, això estava molt bé i molt bones sensacions. La gent que ha vingut convidada, superbé, i l'organització també per part de l'Ajuntament i de tot l'equip que estava allà, superbé.
2: Expliqueu-nos un poquet què és el que ha pogut veure la gent avui en aquesta Rambla del Ferrocarril.
3: Doncs aquest any volíem fer un espectacle una mica més divers, que hi hagués, a més, a dansa oriental, que és la nostra alguna altra actuació. Hem col·laborat amb l'associació del portal de Can Oriol, que és on dono jo les classes de dansa del ventre, i hi han hagut els nois de hip-hop, els nens de hip-hop i les noies de zumba que ens han acompanyat, i a part altres grups també d'oriental, Bollywood, Polinèsia, vull dir que ha sigut molt variat, jo crec que ha agradat molt.
2: Hi ha hagut algun moment de l'actuació que vos hagi emocionat especialment o que volguéssiu destacar?
3: Bueno, aquest any hem tingut la sort de tenir el Xavier, que ens ha acompanyat amb la seva darbuca, i per nosaltres ha sigut molt guai perquè sempre per una ballarina d'oriental ballar percussió en directe és algo que, bueno, que t'arriba molt, no? Llavors estem superencantats i agraïts a la col·laboració d'aquest any del Xavier.
2: Lo de ballar percussió en directe, Judit, explica'ns com és, perquè a més tu saps tocar la darbuca.
4: Bueno, sé tocar-la a mitges. Jo havia fet algun curs i és molt xulo, realment, però clar, jo sóc una mica rítmica. És, clar, és diferent, perquè al final sí que és veritat que ha d'haver una compensació entre, no, darbuquista i ballarina per anar al ritme, perquè clar, si és una impro, per exemple, és encara més complicat perquè ell et fa la decoració aquesta i et canvia el ritme i has d'estar preparada. En aquest cas sí que és veritat que igual anàvem una mica preparadetes, perquè si no jo em cago.
2: Heu fet trampa. Per qui encara no vos conegui, qui és Magnunat?
3: Doncs Magnunat va sorgir fa molt temps arrel d'un grup de noies que ballàvem en una altra companyia de dansa, que ens vam encaixar molt bé, perquè a més és curiós perquè som gent de diferents llocs i de diferents edats, vull dir, hi ha molta diferència d'edat entre totes, però ens vam avenir molt i vam decidir crear aquesta associació per donar a conèixer el que és la dansa oriental, que és molt desconeguda, tothom ho coneix, dansa del ventre, però és una cosa que, a part de que com a, et pot omplir perquè es crea molta comunitat, és molt beneficiosa per al cos.
2: De fet, això és el que vos volia preguntar. Quan xerram de dansa del Brent, moltíssimes vegades pensam en un estil de dansa pensat molt pel turisme, el que ens han fet creure un poc que és la dansa del ventre, però la dansa del ventre és molt més, serveix per moltíssimes coses i, a més, és una tècnica complicadíssima.
3: No és tan complicada. És bueno, seguir les passes, com s'han de fer les coses, i a poc el cos va agafant, té molta memòria, i el més maco d'aquesta dansa és que es pot fusionar amb moltíssima cosa, i a part no té edat, vull dir, pots començar a ballar amb 3 anys i tenir 80 i pico, i si tens mobilitat et pots moure igual, no tots els passos són complicats.
2: Què és el que vos agradaria que quedés a l'imaginari de la gent quan realment es diu dansa del ventre? Què és el que vos agradaria que pensés la gent?
4: Jo crec que més en cultura i en ball, en una manera d'expressar i en una manera de sentir. Al final la dansa del ventre és algo de la pròpia ballarina amb ella mateixa. Sí que és veritat que al final és una exhibició, sobretot el que estem fent, no? Quan fem al carrer o quan fem en escenari, és més exhibició, però realment el ball o la dansa del ventre és l'expressió de la pròpia ballarina que sent i és la seva expressió i la seva connexió. Jo crec que ha de quedar com a cultura.
2: A banda de les actuacions, Magnunat també fa tallers, fa formacions. Què és el que diferencia Magnunat d'altres projectes de dansa?
3: Bueno, jo crec que nosaltres no som una escola rígida que té uns nivells i que has de seguir unes directrius. Intentem, bueno, que tothom és benvingut i tothom té la mateixa capacitat d'aprendre, i el que et comentava, que el que més ens agrada és fer comunitat de noies, que tinguis el teu espai, el teu moment, i crec que això la dansa oriental t'ho pot aportar i és molt benèfic per tothom.
2: Judit, recordes el primer dia que vas provar la dansa oriental? Jo sí que el record, aquell dia.
4: Ja. Mira, pues a la Torre Bassas. Sí que el recordo, fa molts, molts anys. Jo, bueno, estava... Recordo el moment que vaig decidir que el faria. Estava en un restaurant d'aquells que fan exhibicions i això amb les meves germanes. I vaig dir, mira, al costat de casa en fan. I era a la Torre Bassas. I en aquell moment, aquell any, em vaig apuntar al taller que feien.
2: I què és el que te va enganxar?
4: Tot, realment. Hi ha un... no sé, la manera d'expressar-se, també la mestra que tenia en aquell moment, que era la Sara Gaspar, que ara sí que no es dedica potser tant a la dansa, però ella tenia molta cura també en la postura, en sentir que la dansa és algo de la pròpia ballarina. Quan comences potser una mica més jove i menstruant, et regula també la menstruació si fas bé els moviments i això, però com deia la Leila, realment és que no té edat, pots començar de petita, pots començar de gran i en tot moment és que et sents bé.
2: Leila, què t'ha portat personalment a ballar i formar part d'aquest grup?
3: Bueno, jo és que crec que no podria viure sense la dansa. Per mi és molt important. Jo, és el meu motor per continuar tirant a fer coses.
2: Si haguéssiu, ja per acabar, si haguéssiu de definir en 3 paraules què és la dansa al ventre, vos ho pos difícil, eh? Quines serien aquestes 3 paraules? La Judit ja diu, jo no, a mi no me preguntis perquè pensar jo en 3 paraules ara. A veure, Leila, a veure si m'ajudes un poc perquè la Judit tela, tela.
3: És que ens has posat en un compromís, perquè és molt difícil definir això. A mi em dona llibertat i és la meva via d'escape. Vull dir, jo crec que un dia sense ballar, per mi, és un dia mort.
2: Podria ser llibertat, cultura i moviment, no? Mira que ràpid, ho he trobat jo.
3: Que tu ets aquí la bona d'idees. Jo no, jo ballo, no em demanis molt més.
2: Per cert, de fet, ara ens fareu un petit ball, una petita demostració del que feu. Què ens ballareu?
3: Avui us ballarem una percussió que tenim el Xavier, vull dir que l'estem arrempant per tota aquesta festa major. Doncs farem una percussió en directe. Ell tocarà i nosaltres ballarem.
2: Perfecte, jo li posaré el micro perquè el sentim bé.
3: Perfecte.
2: Molt bé, doncs pues, tots vosaltres, Magnunat, la Judit i la Leila, ens faran la seva exhibició. Vaig a passar per aquí davant, perdoneu, que hem de sentir...
5: Millor...
2: Millor l'altra banda? Millor l'altra banda.

0: Molt bé, bravo. Molt bé, Judit, Leila, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta demostració d'aquesta dansa tan xula que feu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt agraïda també a l'Ajuntament que ho ha fet possible tot. Estem molt contentes.
0: Molt bé, adeu. Festa, molt bona festa major. Vaig massa ràpid.
2: Sí, molt bona festa major a tothom.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, Pati, ja les has vistes, això, és xulíssim,
3: Moltíssimes gràcies, Pamela. Hem vist aquesta demostració de la dansa del ventre i ara anem a parlar d'una cosa molt i molt especial, d'un edifici molt i molt especial que es va estrenar el desembre de 2025 però que s'estrena en aquesta festa major.

0: Potser alguns rubinencs i rubinenques van veure aquesta cançó a l'interior del casino fa molts i molts anys. Ja sabeu que és un edifici que s'ha rehabilitat, que s'ha reformat, que, com deia, es va estrenar el desembre del 2025, però que aquesta és la primera festa major que es pot gaudir d'un edifici com aquest, en aquesta plaça, a la plaça Catalunya. I, a més, doncs, en una estoneta, en pocs minuts, comença una visita dramatitzada per conèixer aquest edifici, l'interior d'aquest edifici i com s'ha fet aquesta reforma. I té un convidat una miqueta especial avui, aquí a Ràdio Rubí, l'arquitecte Ramon Puig. Molt bona tarda,
1: molt bona
0: senyor
1: tarda.
0: Puig. Moltíssimes gràcies per venir aquí fins a la ràdio.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: En una estoneta, vostè mateix explicarà a la gent, doncs, que s'ha volgut apuntar a aquesta activitat, com és aquest edifici, com era i com és aquest edifici, oi?
1: Doncs sí, sí, sí, efectivament. Continuem amb aquestes visites guiades que vam fer, com bé dius, al Nadal de l'any passat. I ara tornem a aquesta festa major per explicar una miqueta, doncs, aquesta reforma que s'ha fet, una miqueta la història d'aquest edifici, uh-huh. I qui millor per explicar-ho que qui ho va construir.
0: Exacte, que el seu arquitecte, exacte, que és vostè, per tant, explicarà tots els detalls d'aquest edifici, l'antic i el nou,
1: correcte,
0: diguéssim, per entendre'ns, no? Dèiem que el desembre, quan es va estrenar, ja va fer vostè, acompanyat d'altres persones,
1: correcte,
0: però vostè
1: sí,
0: principalment,
1: sí,
0: aquesta visita dramatitzada. Quina va ser la reacció de la gent en aquell moment? Perquè em consta que molta gent el va voler conèixer, va voler entrar a veure'l de nou. Quina va ser la reacció?
1: Doncs sí, sí, com bé dius, va venir moltíssima gent. Ens vam quedar curts, jo crec, inclús, de dies i de passes que vam fer. Però per això també ho recuperem, suposo, avui, mm-hmm, per donar més cabuda a la gent. I la veritat és que la resposta va ser una meravella. O sigui, jo com a arquitecte em vaig emocionar, evidentment, perquè dius, oh, que bé que ho han deixat, això és el primer. I segon, clar, molta gent es va conèixer, fins i tot aquí ballant. Molta gent havia vingut, ens explicaven moltíssimes anècdotes, gent que s'havia conegut en aquí, que després es van fer parella, matrimonis, fills. I la gent molt emocionada.
0: Mm-hmm.
1: La veritat, va ser molt emocionant escoltar les històries de la gent, que a més, doncs, clar, també aportaven la seva història pròpia, que vulguis o no, forma part de la història també del casinet.
0: Mm-hmm. I aquestes parelles que em comenta, senyor Puig, que van venir a visitar aquest edifici, perquè igual es van conèixer aquí, també venien amb la família? Perquè, clar, també és bonic, no?, venir la parella. Doncs ens vam conèixer, no sé, als 50, jo què sé, als 59, per dir un any. I a partir de que ens vam fer parella, ens vam casar i vam tenir fills. Venien amb la família?
1: Hi havia gent que venia amb la família, sí, sí, sí. I llavors, clar, els nanos, els fills, també adolescents o ja una miqueta més grans, clar, descobrien també la història dels seus pares, no? Cosa que és molt, molt bonica. O gent que igual venia que la seva parella ja no hi és i bueno, recordava, doncs, els moments que havien passat en allà,
0: uh-huh,
1: i anècdotes, i que no vull destripar molt, perquè
0: si veniu a veure la visita... No volem desvetllar molta cosa, perquè la gent s'ha d'apuntar.
1: No farem espòilers, que diu ara.
0: No farem
1: la paraula que no existia a la meva època, però no la farem.
0: No desvetllarem gaire cosa, però sí que, una mica el recorregut, que es fa només 5 cèntims,
1: bé. Doncs mira, el recorregut començarem el que és el hall,
0: uh-huh,
1: que també hi ha una petita exposició,
0: uh-huh,
1: on explica la història del casinet també. Que podeu, això sí que ho podeu visitar sempre, vull dir que les entranyes del teatre no, però aquesta exposició que hi ha al principi sí. I a partir d'aquí jo els començo a baixar per l'escala. És que, mm-hmm, és que no et vull explicar molt.
0: No, el que pugui, arquitecte.
1: Hi ha una cosa que és extraordinària, mm-hmm, i excepcional, i aquí ho deixo,
0: uh-huh,
1: perquè així allò que
0: perquè la gent s'animi a properes visites,
1: però jo crec que no s'acabaran aquí, hi haurà més segurament.
0: No, jo crec que tampoc s'acabaran aquí.
1: Llavors no vull destripar-ho molt. Però vaja, la cosa és que veureu una cosa excepcional que jo crec, això ho dic a la visita i, mm-hmm, penso que és veritat, que no ho trobareu a cap altre teatre del món.
0: Del món? No, de Catalunya o Espanya.
1: No de Catalunya,
0: del món.
1: No, del món. Per tant, podeu estar molt satisfetes, rubinencs i rubinenques, del que teniu en aquest casinet. I després farem un recorregut també per les entranyes del teatre, llocs, mm-hmm, que normalment el públic no accedeix. Clar, ho veieu potser des d'una altra banda, ho veieu des de fora, o directament no ho veieu mai.
0: Clar.
1: I fins aquí puc llegir.
0: I fins aquí, com deia aquell. Hasta aquí puedo leer.
1: Hasta aquí puedo leer.
0: Doncs deixem que marxi el senyor Puig, perquè, clar, s'ha d'acabar de preparar, perquè a les 9 comença, aquesta visita d'avui, en aquesta festa major, que insistim, és un edifici que per primera vegada que per primera vegada l'utilitzem, entre cometes, per la festa major. Enteneu-me el verb utilitzar, eh?
1: Total.
0: Moltíssimes gràcies, deixem que marxi aquest arquitecte,
1: sí,
0: que va pensar aquest edifici.
1: El nostre vestuari no és tan fàcil com el d'ara.
0: No, és tan fàcil.
1: És una samarreta i unes bermudes, com porteu.
0: No. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs nosaltres seguim, eh? I escoltem un altre dels temes musicals estrella, d'un grup d'estrella d'aquesta festa major, que són Los Despistaos, i amb aquesta cançó, L'has de perder.

0: segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
1: Falten 15 minuts perquè siguin les 9 de la nit. Encara hi ha temps per aconseguir un vano de Ràdio Rubí. Els hem fet expressament per aquesta festa major. I la Pamela Martínez està amb més gent, amb més rubinenques en aquest cas, que volen aquest vano. Pamela.
2: Exacte. Estem amb dues rubinenques que han vengut a fer-se una foto per aconseguir aquest ventall que regalam aquí a Ràdio Rubí. El vostre nom?
3: Júlia.
4: Enia.
2: Jo volia preguntar-vos quina és l'activitat que més vos agrada de la festa major.
3: Els concerts, els 40 principals, els tallets que els estem esperant.
4: Les paradetes i el correfoc.
2: Vamos, tot.
3: Tot, no ens perdem res.
2: Veig que ja esteu inculcant a la festa major a les joves generacions. No sé si és petit o petita.
3: Petit, petit.
2: Està adormit.
3: Sí, sí. Ho hem aconseguit, encara que hi ha molt soroll per tot arreu, però és festa i ella aguanta.
2: Molt bé, així m'agrada, inculcant-li la festa major als més joves. Moltíssimes gràcies, ja teniu el vostre ventall i vos havien de fer la foto. El que passa és que el senyor que vos ha de fer la foto li ha donat igual i no fa foto. Ah, ja li has fet. Bueno, la fem nosaltres, poseu-vos amb el ventall. La Belén està fent ara mateix la foto d'aquestes dues rubinecats. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Patri, veig que ja no tens el sol.
1: Ara que falta, espera, que ho miro, Ara que falten 15 minuts, justament, ha marxat el sol. Per fi, ara ja puc dir que ja sóc persona,
2: Bueno,
1: perquè ja sense el sol aquí davant, donant-me tota l'estona. Però bé, estem bé. Mira, sembla que tens més gent, per aquí.
2: Mira que bé.
1: Va, més vanos,
2: més
1: vanos.
2: Persones que venen a cercar el ventall de la ràdio. Mira, ha aparegut així. Producció és meravellosa. El seu nom?
5: Ricardo.
4: Anna.
2: Jo, com he preguntat abans, quina és l'activitat que més els agrada? Perquè ara mateix han acabat les gitanes. No sé si aquesta és una de les activitats o n'hi ha algunes altres.
5: Acabem de llegar nosaltres ara aquí.
2: Anna, mira!
4: Jo porto una estoneta i he vist els castellers, que està guai. I després estem esperant demà, quan hi hagi el Corre Aigües, que també tenim ganes amb el nen.
2: Hem tingut el Bojum per aquí passejant fa una estoneta que vos podria haver remullat un poquet, però està molt bé que demà anigueu en aquest Corre Aigües. Anireu a algun concert?
4: Sí, avui tota la nit.

0: primera vegada, dèiem, que participeu en aquesta Ballada de Gitanes. Max, en el teu cas, com ha anat això de participar a la Ballada de Gitanes?
1: Ha anat molt bé. Aquesta vegada ha sigut un homenatge a un amic meu, el Xavi Serrat. Porto la samarreta, inclús, que la samarreta diu que aquest any ballo per ell, i la veritat que ha sigut increïble.
0: I en el cas de Sergio, em sembla que et van liar una miqueta, diria, no?
2: Sí, sí.
0: Seria jo... la frase correcta?
2: Exacte. Jo, bueno, no soc rubinenc, però venint d'on vinc m'he sentit totalment acollit per Rubí. Sí, sí.
0: I has anat als assajos, clar, perquè això et té una feinada, no és venir aquí participar a la Cercavila i ballar i hasta luego. No, no, has d'anar a assajar uns quants mesos abans, eh? Com ho has portat, això?
2: Buah, doncs al principi tenia moltíssima por perquè no sabria com reaccionaria o com aniria tot això dels assajos, però molt bé, han anat, m'ho he passat bomba, sí, us recomano moltíssim anar als assajos i anar aquí a ballar gitanes.
0: I a més has ballat avui, diguéssim, en qualitat de noia, oi? Explica'ns
2: això.
0: Aviam, explica'ns això.
2: Bueno, normalment doncs, el ball es divideix en noi i noia, com bé sabeu, i en aquest cas doncs, jo i la meva parella m'ha tocat a mi fer de noia i doncs, he anat vestit amb la faldilla, amb el rap, i res, m'ho he passat bomba. Genial.
0: Et veig que repetiràs, eh? I el Max crec que també.
1: Doncs jo sí.
0: Sí? Repetireu els dos l'any que ve,
1: en aquest cas l'any vinent no serà un homenatge al Xavi Serrat, sinó segurament serà a l'Albert Sans, que aquest fa qüestió de pocs mesos, potser un o dos, va morir.
0: Per la gent que no ho sàpiga, és el creador de la Ballada de Gitanes de la nostra ciutat, que va morir fa pocs dies i per això doncs, ha sigut molt especial aquesta ballada d'avui. Max, Sergio, moltíssimes gràcies perquè heu arribat quasi a l'últim moment per venir corrents i després de participar en aquesta ballada. Gràcies als dos.
2: A vosaltres.
0: I l'any que ve segurament haureu de tornar a parlar amb nosaltres. Eh?
1: Gràcies.
0: Doncs aquí, amb el Max i amb el Sergio, ens acomiadem del programa. Pamela, moltíssimes gràcies. Amb el micro inalàmbric aquí a la plaça Catalunya, el Robert Fernández a la part tècnica i la Belén Tierno, que ara mateix no la veig, a la producció, que han permès tots doncs, fer aquest programa especial d'aquest segon dia de la Festa Major. Per tant, només queda dir-vos a tots i a totes que passeu una molt bona nit de Festa Major, una bona nit golfa i que acabeu de passar una bona Festa Major.

0: Són les 9 de la nit.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Fórmula Rubí Hits.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I jo estic aquí fent estiraments per entrenar ja la nostra creativitat, com sempre amb la nostra creativa empordanesa, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Ja te veig que no pares de moure't, eh?
1: Jo estic aquí molt i molt bé, és que estic emocionada perquè diu que farem creativitat amb ells i no sé si té un regalito per mi, la Roser, que se'm declararàs.
2: Ai, no tinc regalito.
1: Oh!
2: Catxis.
1: D'on t'ha vingut aquest tema? A veure, perquè clar, a veure, la Roser fa joies, eh? Que
2: sí,
1: ho sapigueu, eh?
2: I tota aquesta temporada no hem parlat ni de cap joia.
1: És veritat, home.
2: Clar, jo dic, com pot ser això?
1: No podem tancar temporada sense haver parlat d'alguna.
2: No, doncs vinga, nens, parlem de nens. I tot va venir tot fent neteja, no et pensis pas.
1: Et van sortir nens del calaix?
2: Sí, no, bueno, com els guardes tu? Jo tinc unes mans de ceràmica així obertes.
1: I els hi posa?
2: Sí.
1: Ah, que xulo. Jo tinc una caixeta d'aquelles tubetes que s'obre i els tinc tots allà posadets.
2: Aquelles que tenen com coixinets que es posen així pel
1: mig. No sóc tan ordenada, jo. Estan tots allà dins de la caixa, ja està, agafo el que m'agrada. I m'agraden els anells perquè no es lien entre ells. Els collarets sí, i aquestes coses sí, els has de separar, però els anells no.
2: Però si els detets tot així barrejats, es poden ratllar si tenen pedres o així, també.
1: No tinc anells tan bons, Roser, jo.
2: Bueno, doncs mira, potser...
1: El de la iaia sí que el guardo en sagrat, veus? Això sí que tens raó.
2: Bueno, potser algun dia buscarem un lloc per guardar
1: ells. Una mà d'aquestes, m'ha agradat.
2: Doncs va, comencem pel principi, sí? De on va venir això?
1: Som-hi.
2: Vinga, va. Els anells existeixen des de fa més de 5.000 anys. Tot existeix.
1: Des de fa molt, és que t'ha tot inventat.
2: Jo, clar, quan estic posant això, penso, però què ho poso si tot comença llavors, no? Però bueno, és igual, és per entrar en matèria, eh? Doncs els primers que es coneixen eren els antics egipcis, com o no, que també tot comença per allà.
1: Aquests en sabien molt, eh?
2: En sabien molt, aquesta gent. Doncs els feien de papir, de canya, de ferro i tots els materials que tenien. I creien que els anells tenien propietats místiques i els feien servir com a amulets de protecció. Això ja ho has sentit
1: sí.
2: a dir, eh? Els anells aquells amb els escarbats, els, no? Tot tenen dibuixets, inscripcions i... Doncs, i portaven els anells en el dit anular de la mà esquerra. O sigui, ells ja van començar a portar el dit en aquí. En aquí.
1: Uh-huh.
2: Aquí.
1: El dit...
2: Qui?
1: Aquest.
2: L'estàs veient? El que t'escolta no...
1: El d'entre t'engego a Estafang i el petit, el
2: sí,
1: aquest.
2: La gent no ho està veient, però la Cristina està fent coses rares amb els dits. Amb l'anular esquerra. I saps per què el van començar portant aquí?
1: Per què?
2: Doncs perquè creien que tenia una vena que connectava directament amb el cor, aquest dit, que es diu la vena amoris, la vena de l'amor.
1: Ah!
2: I aquest dit és el que connecta. Mira, veus el recorregut aquí,
1: sí,
2: aquí,
1: sí.
2: Fins aquí. I per això deien que...
1: No et veuen, eh? Vol dir des del dit pujant pel braç fins aquí al cor.
2: Sí, és veritat, és que no ens veuen, però nosaltres, a part de parlar, fem coses.
1: Exacte.
2: Doncs sí, doncs aquest era la vena amoris i per això lligaven, van trobar-hi aquesta connexió i la feien, doncs, aquesta part així romàntica i sentimental, no? Però, i aquesta tradició segueix a dia d'avui, eh? Vull dir, se segueix posant...
1: Mai sé quin és el de compromís i el de casat i sé que depèn del lloc que vagis canvia també.
2: A Catalunya ho tenim diferent. O sigui, nosaltres a Catalunya ho fem anar a l'esquerra.
1: El de casat o el de promès?
2: El de casat.
1: Val.
2: Bé, jo crec que a Catalunya el de casat i el de promès també va tot a l'esquerra.
1: Veus com tothom té dubtes?
2: Però espera, fora de Catalunya, o sigui, la resta d'Espanya, sí que sé que el de promès va a l'esquerra i el de casat va a la dreta.
1: Ah.
2: O sigui, de casat a Catalunya va a l'esquerra i de casat fora de Catalunya va a la dreta.
1: Per tant, mai saps si estan casats si no saps d'on són.
2: Això mateix. Clar, tu has de dir d'on ets i llavors ja dius, vale, sí, està
1: promès, casat. Casat o simplement gust per aquest dit, perquè va al cor?
2: Sí. Però escolta'm, que això de que aquesta vena i tan romàntic i tot això, doncs resulta que això no és veritat, eh?
1: Ah, no?
2: No.
1: Ara ja m'ho havia cregut jo, Roser.
2: Sí, jo també. Però es veu que la medicina moderna ha demostrat que aquesta vena no existeix. Diuen que totes ells tenen les mateixes venes i no, aquesta, la Moris, no hi és.
1: És energètica, va per dintre.
2: Sí, ja però va, per nosaltres sí que tenim la vena Moris i ja està, i per això ho fem així.
1: Egipcis, estàvem amb els egipcis.
2: Sí, va. Ara entendem els romans.
1: Vinga, avancem una mica.
2: Doncs aquests hi van donar un paper diferent a l'anell. Aquí ja, la part aquesta romàntica, van dir, sí, molt bé, però nosaltres volem poder i identitat. I aquí l'anell es va convertir en un segell que marcava això, el poder. I llavors hi tenien inicials, o l'emblema de la família gravat, no? Alguna cosa que realment identificava de qui era. I era l'eina oficial per signar documents i cartes. N'has vist algun cop d'aquests? Hi ha segells que porten,
1: sí,
2: com un gravat.
1: Sí, que ho feia, això és de les pel·lícules, i clac,
2: pom, ja està. Marcaven allà, no?
1: I era el símbol que només el patriarca tenia, no? Per
2: això,
1: exemple.
2: Sí, sí. Doncs pensaves en ell amb cera calenta i pam, i allà anaves marcant
1: sabies
2: les coses, no?
1: Sabies de quina casa venia.
2: Sí, sí, sí. Doncs era com la firma electrònica d'avui, no?
1: Sí. Com hem canviat, eh?
2: Sí, sí.
1: Ho tenia més fàcil ells, eh? Perquè depèn com signar digitalment té lo seu, eh? No tothom se n'ensura, eh?
2: Ja tens raó, sí. Bueno, ells tenien el problema d'anar a buscar l'or, eh? Però un cop el tenien, ja està. Però clar, aquest segell no el podia tenir tothom, no? Marcava la posició social de cadascú. Mm. Tu ja veies aquest segell i tu dius, aquesta persona és algú. Mira, els senadors portaven en ells or, els cavallers d'argent i la gent del poble de ferro.
1: I el bronze no es feia servir, aquella
2: I el bronze suposo que era el del mig, anaven intercalant.
1: Ni una cosa ni l'altra.
2: Sí, doncs clar, tu a primera vista, tu ja sabies quan se t'acostava algú, miraves el dit i deies, eps, aquí, a veure què, això què passarà, no? I tu què, Cristina, algun cop has dit allò de i l'anillo pa cuando?
1: Ai.
2: O t'ho han dit?
1: No, però crec que és una pregunta que s'ha fet moltes persones, eh?
2: No, i l'anillo pa cuando? No. La Jennifer López, jo em sembla que se l'ha fet,
1: sí,
2: moltes vegades, eh?
1: I va fer que ens la preguntem molt perquè l'hem cantada molt aquesta cançó, vinga.
2: Sí, sí, el que es queda.
3: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

0: I el anillo pa' cuando.
1: Doncs bé, una revolució quan va sortir, perquè em sembla que pobres van rebre, sobretot molts nois del món, la cançó de te la canto a la cara, a veure si ho pilles.
2: Sí, ja ha quedat com un lema, això, eh?
1: Sí.
2: Doncs sí, l'anillo pa' cuando, eh? Ella n'ha rebut molts, eh, d'anells, de promesa i de casat. Vull dir, que tampoc és poc queixar, t'han de demanar anells, eh?
1: Potser és que justament el que volia en aquell moment no li estava donant.
2: No ho sé, però pedruscos n'ha tingut molts, eh? La J-Lo, vull dir que...
1: Segur que se'ls guarda amb la mà postissa aquesta també perquè no ratllin, eh?
2: Segur, sí. Doncs va, anem a parlar de diferents tipus d'anell. Mira, ens posem una mica, canviem el to, hi ha anells de dol. Que són els quan algú et falta, no? I això va ser després de la mort de la reina Victòria cap al 1901 i es va escampar de fer servir aquests anells de dol. Eren anells negres amb ònix, obsidiana i, clar, quan veies algú que portava l'anell negre, doncs era el luto.
1: Sabies que estava de dol per a alguna persona superpropera, com una parella
2: familiar,
1: no?
2: I es va fer popular i era doncs un costum que tothom va agafar. Després tenim els anells de pertenença a comunitats, no? Aquests, com una mica el que dèiem abans, aquells de marcar, que són els anells de l'església, els militars, no? Són anells que marquen jerarquia, que tu amb això també ja pots veure una persona si és... d'un lloc o d'un altre,
1: capità,
2: eh?
1: No?
2: Sí. Després tenim els anells de pirata.
1: Oh!
2: Aquí hi ha una mica de llegenda i fantasia d'aquestes que a nosaltres ens agrada tant.
1: Jack Sparrow.
2: Sí. I hi havia els anells... Tenien diferents tipus d'anells dels pirates, eh? Sí. Avui t'explico dos.
1: A veure.
2: L'anell pels tresors. Aquest era el que marcava. Saps allò com el gos que fa la pixarada? Doncs...
1: El que marca territori.
2: Sí, que marcava territori. Aquest era que quan tenien un tresor, quan havien robat un motiu, quan havien fet un motiu així, doncs s'anaven a una cova, a alguna illa, a algun lloc, i guardaven el tresor. Doncs què feien? Ja un cop el tenien ben amagat i posaven aquest anell de marca, amb llocs visibles. Perquè què volia dir? Que si anaven a altres bandes, doncs que veiessin amb qui es tenien que enfrontar. En comptes de posar una bandera, no? En comptes de posar una...
1: Clar, perquè no eren els únics pirates del mar. Pot ser que altres hi vagin, però tens allà el teu tresor enterrat, però sàpigues que contra la tribu tal, si m'ha robat el meu tresor.
2: Clar,
1: no?
2: Tu imagina't, entres en una cova i vas allà i dius ui, jo me'n vaig, no m'emporto res d'aquí, perquè si no llaparé. I doncs era això, aquest era el de marcar. I després tenien l'anell de pacte pirata, doncs era el de pertinença. O sigui, cada grup, no?, tenia el seu anell, doncs, amb el seu dibuix, i llavors és com que, doncs, la banda tenien el mateix anell, i, clar, tu anaves por ahí i veies, identificaves de quin pirata era. I, clar, això, pues, per bé i per malament, perquè si et trobaves un del teu grup, deies, hola, què tal?, però com trobessis un altre grup ja podies fugir.
1: Dame l'oro.
2: O sigui que la importància d'anar mirant els dits...
1: Són molt importants els ditets.
2: Clar, no? Això s'ha de fer. Després tenim... Oh, i aquest tenim el senyor de los anillos.
1: Home, el senyor dels anells, i tant.
2: L'anell únic, que aquest simbolitza el poder...
1: Tesoro.
2: Ho fas molt bé. Simbolitza el poder corruptor i la temptació, no? És un objecte de desig que, clar, atorga un gran poder a qui el posseix, però de la mateixa manera...
1: Queda
2: corromput i ja mai més, eh? Doncs representa la lluita entre el bé i el mal, no? Allò de dir, què faig? Me'l poso, no? Però, clar, a la que te l'has posat, t'has perdut.
1: Sí.
2: Un mateix s'ha perdut. Llavors tenim anells creatius.
1: Ah, aquests són els que fas tu.
2: També, però mira, no els he posat a la llista.
1: Ah, mira, doncs home, Roser, una mica aquí de poderío.
2: No he aprofitat l'ocasió per fer màrqueting meu. Però sí, faig anells creatius, molt xulos, d'aquí som. Doncs mira, no, el que he escrit són anells dolços. I aquests, te parlaré de la pastisseria Escrivà a Barcelona, doncs que va fer una sèrie d'anells que eren carmelets en forma de pedres precioses. I la base era de plata, no? I anaven enganxats. I llavors tenien diferents formes. Clar, tu podies anar menjant...
1: Anaves llepant el dit?
2: Sí, podies anar llepant l'anell, clar que sí. Doncs tot el packaging i tot, una meravella. Jo en vaig tenir un i la veritat que super, super xulo.
1: Home, hi ha de tota la vida, més de joguina, que té com el gran diamant i a dins hi ha els carmelets.
2: Sí.
1: Aquest,
2: doncs, suposo que va ser una mica una inspiració, eh?
1: Però aquest era per llepar directe, eh? No havíem
2: aquest era per llepar
1: res,
2: directe, sí, a més molt maco, i a més amb una capseta que era com una vitrina, suposo, no sé

0: per regalar per aniversaris, que el teu s'acosta aviat. A veure si ens escolta algú, l'aniversari de la Cristina.
1: Un anell cap a la ràdio per nom de Cristina Cantal, gràcies.
0: Anem a parlar d'anells de compromís. Però en vols un d'aquests, també?
1: Ah, bé, ara m'heu posat a mi en un compromís, eh?
0: Ha vingut seguit un amb l'altre, eh?
1: Sí,
0: jo no,
1: sí.
0: No sé quin
1: sé
0: vols.
1: No sé, culpa teva, eh?
0: No sé si vols el de Carmel o el de compromís, però
1: home,
0: bueno.
1: Jo sempre he pensat, mira, que casar-se és molt maco, però 80.000 euros o 30.000 o els que siguin per casar-te... Oh, jo crec que me'n vaig a viatjar pel món. Però el moment en què la persona que tu t'estimes tria un lloc que tu t'agradi i fa d'una manera especial dir-te que vol estar amb tu la resta de la seva vida, és molt maco. Després no cal pas que ens casem, però l'anell de compromís sí.
0: Sí,
1: estaria bé.
0: És veritat. Sí, sí. Doncs vinga, aquí queda dit, eh?
1: Ah,
0: aquí queda dit, parella de la Cristina, ja ho saps. Després el truco.
1: I li dius, escolta la ràdio, eh?
0: Sí, sí. Doncs mira, un dels anells de compromís més famosos i més copiat de tot el món, ja en el seu temps, quan es va posar de moda, però és que avui dia encara ho és l'anell de compromís de la Diana amb el príncep Carles d'Anglaterra.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquell safir ovalat, tot envoltat de diamants... N'has vist aquest? Bueno, aquest corria. Jo un dia vaig anar a un mercat i hi havia una parada i, lògicament, eren còpies.
1: Òbviament,
0: però eren de, com de joguina. Però n'estava ple. I vaig dir, però què és això?
1: El vas comprar o no?
0: No. Ah. No, però m'agrada, eh? Vull dir que ja està bé, mira. Doncs aquest és el més conegut fins ara. I això de l'anell de compromís amb diamants... Et pot semblar que és com una tradició de tota la vida, no? Te sona
1: sí,
0: com
1: no?
0: És algo que s'ha fet sempre?
1: Amb gent de categoria.
0: Sí, no? Que dius, sempre han regalat un anell amb un diamant, no?
1: Sí.
0: Doncs no, Cristina.
1: Ah, no?
0: No.
1: I d'on va sortir?
0: Això és una campanya de màrqueting.
1: En sèrio?
0: Ara t'ho explico.
1: Ai, és com el Pare Noel vermell.
0: Doncs no és cap tradició antiga. Això va sorgir l'any 1947, tampoc fa tant, i l'empresa De Beers, que controlava la producció mundial de diamants, doncs va començar a tenir problemes molt greus amb les vendes, perquè, clar, havia caigut brutalment tot el tema de la venda després de la Gran Depressió als anys 30.
1: Sí.
0: I als anys 30, menys del 10% de les propostes de matrimoni als Estats Units regalaven un diamant. Menys del 10%, eh?
1: Per tant, era només aquest exclusiu que sí que s'ho podia permetre, no?
0: Sí. I llavors van pensar... que tenien que fer alguna cosa per convertir-ho en més popular perquè les vendes doncs, poguessin pujar. Però en aquell moment la gent es prometia més amb anells d'or o amb alguna pedreta, però molt senzill, no arribaven amb un diamant. I van dir, contractarem una agència de màrqueting, de les bones, una americana de les bones, les de veritat, eh? I van crear un eslògan. I l'eslògan era, un diamant és per sempre.
1: Ai!
0: I aquesta frase ja va quedar, i això va canviar...
1: I és veritat, encara dura aquesta frase.
0: Clar.
1: I tant.
0: Doncs va començar a canviar el món de la joieria. Però què van fer amb aquesta campanya? O sigui, van escampar la frase per tot de rètols, pel carrer, totes les revistes de moda, tots els famosos...
1: Si tu vols compromís de veritat, ha de ser per sempre, per tant necessito un diamant.
0: Sí.
1: No? Aquest és el missatge de darrere.
0: Van involucrar a tanta gent, a tantíssima gent, vull dir, inclús van fer col·laboracions en pel·lícules molt famoses de Hollywood perquè sortís el missatge i l'anell, o sigui que regalava l'anell amb el diamant. Va ser tal campanya tan enorme, que va arribar a tot el món... I va ser un referent, o sigui, a partir de llavors era això. Escolta'm, si vols un compromís amb mi, ha de ser un anell amb diamants, si no, no. Doncs mira si va funcionar, que t'he dit fa un moment que era almenys...
1: Menys del 10%.
0: Menys del 10%. Doncs es va convertir en més del 80% les ventes. Com ho veus?
1: Pues que el que venia diamants es va picar de mans aquí ben feliç, eh?
0: Mira, quin rodolí més guai, eh? Doncs sí, doncs van fer això, però clar, aquí el truc era que van fer una inversió molt i molt gran i van involucrar a tota la gent que en aquell moment doncs era molt...
1: Però tot venia d'una gran idea, eh?
0: Tot una gran idea. Ah. I d'una bona campanya de màrqueting, eh?
1: Ah.
0: Perquè qui va crear aquesta frase va ser una noia, que això també es diu poc, va ser una noia que se'n va endur el mèrit amb aquesta frase. I a més aquest eslògan, un diamant és per sempre, ha estat votat el millor eslògan publicitari del segle XX pels professionals del màrqueting.
1: Imagina't.
0: Sí que imagina't fins on hem arribat, eh? Doncs això també, el del diamant. Aquí, ja un cop van aconseguir regalar un diamant com a anell de compromís, no? La base d'or amb el solitari, que es diu, llavors ja van començar a pujar dient... que clar, com més gran sigui el diamant, més t'estimo.
1: Clar, si el 80% de la gent ho tenia, d'alguna manera, no? S'ha de diferenciar.

0: Clar, es tenia que diferenciar encara més, perquè sempre s'ha de buscar algo diferencial, i era, per la noia era que si, mira tu el pensament d'aquella època, eh? Si tu tenies el diamant més gran, ella rebia com el missatge de que t'estimo molt, i per l'home era demostrar que tenia molt de poder. No era com, mira, jo que poderós que sóc i tu, doncs t'estimo molt.
1: Tot és a veure qui la té més grossa,
0: sí,
1: no?
0: Una mica al final acabem amb això, Cristina. Sí. Acabem amb aquest missatge. Sí, un diamant és per sempre, però jo aquí mi poderío. I aquí a Espanya va arribar també la campanya i van fer una cançó d'un grup que es deia El Norte i també es va fer molt i molt i molt famosa.
1: Doncs escoltem Entre Vinga. Tu i jo.

0: Per què? Tu creus que el Norte li va haver de pagar royalties a la noia que es va inventar l'eslògan o no?
1: Jo crec que era part de tota la campanya,
0: No n'ha rebut el que la seva gran idea, segur que no va rebre per igual.
1: No, no crec, no crec. Però, no te venen ganes de tenir un anell de diamants?
0: Però que l'hauria de guardar molt bé, eh? Si em regales la mà per posar-los, sí.
1: Mira, amb una circonita tu també anem bé, també brilla, ja està.
0: Qui no pot perdre el lloc que me'l deixo pels futbolins i aquestes coses.
1: Doncs escolta, mà, que hi ha un estudi, s'han fet estudis de comunicació no verbal, també referent als anells, com nosaltres reaccionem amb els anells. Per exemple, tu estàs en una reunió i veus algú que comença a donar voltes a l'anell. No et passa o tu mateix ho fas? Sí, doncs, clar, si tu estàs en una entrevista de treball o en una reunió amb algun tema concret, si estàs fent això és que estàs processant alguna cosa internament. Per tant, vol dir que no tens atenció plena al que s'està parlant.
0: No t'estic escoltant, senyor? Sí, sento molt, estic aquí jo amb el meu
1: ritual. O sigui que, al tanto, si estem en un lloc important que requereix tota l'atenció, no toqueu-lo en ell.
0: Que es nota que no esteu allà connectats.
1: Que això els psicòlegs ho saben i ho veuen, i ara nosaltres també perquè ho hem dit. O sigui que...
0: I ara ja ho saps tu i tot, eh? Vull dir
1: ja està, ja ho sap tot Catalunya. Escolta'm, coneixes la llegenda de l'anell del rei Salomó?
0: Què li va passar?
1: Mira, te l'explico. La llegenda diu que el rei Salomó, no? el rei bíblic, famós per la seva saviesa, doncs tenia un anell màgic amb una inscripció gravada a dins. I la inscripció deia, això també passarà.
0: És una gran frase.
1: Tres paraules. I en Salomó el feia servir com a anclatge emocional en tots els moments de la seva vida. Llavors, quan estava en un moment de molta alegria, molt content, doncs clar, s'ho mirava i deia, això també passarà. Era una mica com d'anclatge, de dir, ojo, no te vinguis...
0: O gaudeixeu ara, que demà ja no hi serà, no?
1: Gaudeix, perquè això també s'acaba. I de la mateixa manera, quan estava en un moment trist, en un mal moment, doncs també s'ho mirava i deia, això també passarà. Per tant, sempre tenia l'esperança que arribaria l'altre moment. I és una frase motivacional, que no tot ho ha inventat Mr. Wonderful,
0: no, no,
1: eh?
0: No. En Salomó ja en sabia.
1: Vull dir que tot això ve d'en Salomó. Va, que t'explico una altra llegenda.
0: Vinga.
1: Aquesta, la llegenda d'en Giges.
0: Giges, qui és en Giges? Vinga.
1: En Giges, això la va explicar el filòsof grec en Plató, fa més de 2.000 anys. Doncs en Giges era un pastor que cuidava el ramat del seu rei. I un dia va trobar una esquerda d'un terratrèmol i va molt oberta i va dir, va, fiquem-s'hi, lo normal, no? Veus una esquerda, anem-hi.
0: I tant, anem a veure què hi ha aquí sota.
1: Anem allà, que hi ha allà sota. Doncs guaita, va trobar un cos i aquella persona tenia un anell, no? I va dir, va, pues, agafem-li, lo normal també, eh?
0: Ai, lladre de morts aquí, eh?
1: Doncs vinga, va, agafa l'anell, se la posa en Giges i es veu que comença a remenar la pedra i just al moment de remenar va desaparèixer.
0: Es va fer
1: invisible. I ell anava tocant i ell veia que fent això, ell es veia, era visible, va dir, ui, això m'ho emporto, si ho faré servir, i mira si ho va fer servir. Que se'n va anar al Palau Reial, ho va fer servir per conquistar la reina, va desaparèixer per matar el rei, i va tornar a aparèixer per quedar-se al tro.
0: Apa! Doncs aquest va aprofitar molt bé l'anell, no sé si correctament o no, eh? Aquí ja no ens hi posarem, Roser.
1: No sé, però en Giges té història.
0: Anem al consultori?
1: Sí, vinga, va, consultori.
0: Perquè no podem marxar sense saber el tip creatiu que ens fa fer la Roser. Roser, a veure, avui amb anells, què ens faràs fer?
1: Dissenyar. Avui dissenyarem.
0: Clar que sí.
1: Sí, va, dissenyarem l'anell del moment, el que necessitem ara mateix. Per tant, necessitem primer un lloc tranquil, una estoneta, i agafem llibreta i bolígraf i comencem a dissenyar. Però no només en dibuix, amb preguntes internes.
0: Ui, com ho hem de fer això?
1: Hem de fer, primer, com ens sentim? No? Què ens agradaria? Jo m'agrada fer així com de l'1 al 10. No? Com et sents de content ara? Com et sents de motivat? Com et sents? Et vas fent preguntes...
0: Amb els números va bé, és molt gràfic de veure.
1: I dius, vale, doncs això estic avui amb un 5. Mira, això tinc un 10, això no? I vas veient una mica cap a punt vas. I després et preguntes ja en quant a material. De quin material t'agradaria ara mateix amb què t'identifiques? Amb or, amb plata, amb plàstic, amb ceràmica...
0: Amb diamants.
1: Amb diamants, un diamant petit, diamant gros, no? I, o quina pedra, o quin color, no? I vas posar una mica tot el que t'agradaria. I tot això doncs ho vas apuntant, ho vas dibuixant i si vas creant l'anell del teu moment, que és el que a tu t'agradaria. Clar, com que t'entusiasmaràs tant, perquè diràs, és que vull aquest anell. Què fem? Doncs vés amb una joieria, amb una artesana, i que te'l faci.
0: Home,
1: sí, molt
0: bé. Sí,
1: que hem de donar suport a les joieries artesanes.
0: Molt bé, Roser.
1: I que te'l facin a mida, i que sí, que tots els llocs n'hi ha.
0: Però amb el teu disseny.
1: Amb el teu disseny,
0: i
1: que te'l puguin fer. Sí.
0: És que si us inspireu també us el podeu intentar fer o no, però també la joiera artesana t'ho farà millor. Eh?
1: Això mateix, si no t'apuntes a un curs de joieria i aprens totes les tècniques i te'l fas tu mateixa.
0: Volem veure els resultats, on te'ls envien.
1: Sí, mira, a Instagram, el Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs sona fantàstic, ens veiem la setmana que ve, Roser.
1: Que vagi bé, adéu.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas que ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per
2: convidar-me.
6: Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val, aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal, en aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això. Era, a veure, ho vàrem estar assajant el dilluns, vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família, això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... la veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció. I sentia que no només hi estava jo. Sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que... Pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 8:15, i de sobte, a les 7, hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada... No ho sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé...
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-lo de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven, sí, sí, sí. Tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins, sí. Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir,
4: que bé que hem quedat els
3: catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge, sí, tot fantàstic. No. O sigui que... Quina pena sí.
2: Ara
4: que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs
2: no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns, eh?
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra, doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo, no? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin, sí, un acte extraordinari, i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present, doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
7: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Clar. Si veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. És que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes,
2: drons,
6: tot,
2: si armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Eh? Aleshores, jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç,
5: perdoneu,
2: endavant.
5: Jo crec que
2: no,
5: si el guió hi hagués previst prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs
6: això, perfecte,
5: circular, és a dir, doncs, ja... el papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt
6: innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Clar, a mi
3: jo he anat
4: a moltes manifestacions i a mi jo no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: molt bé. Molt bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho va saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt emocionant.
2: Hem vist imatges i guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat doncs, que també... Doncs ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
6: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional sí, sí. Que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat.
2: Sí,
6: doncs, jo sempre deia la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
2: és
6: superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, de segur, clar, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment, perdó, són 15.000 visitants al dia.
2: Sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent. I aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí, Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
3: Mm-hmm. Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop perquè he vist que al Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït, o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat, però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran home, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Bé, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algueresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat, moltes
3: que,
2: gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
6: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etcètera.
6: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era, vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava, amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs, no? O sigui, que realment això

0: preus també eren més barats. Més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
1: Sánchez.
0: El president Sánchez ha estat l'ombra.
2: És que jo crec...
0: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
0: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
3: Vols dir això no s'hauria donat.
0: És
3: que jo... Entesa, no
0: ho sé. Que és, això... dir, no,
1: és un altre tema, és un altre tema.
0: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
4: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
4: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
4: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del Papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono, i la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el cas de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
4: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis,

0: Chiara Curtis, que deia quan entres allà et surts peregrí. Peregrí.
1: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
0: Sí, se'ns explicarà ràpid.
1: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè... Uf.
0: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
2: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara he tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
1: És el del museu, o no?
2: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de

0: Doncs és complicat, perquè hi ha un concepte...
1: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, sí. Els llums que se'n deriven...
0: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament, ha de ser així. Malauradament, ha de ser clar, així, clar. Com deia en Vicenç, sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
0: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una cosa. I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Sí, perquè era especial.
0: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
2: ja
0: judici Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
2: Però les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxe que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com

0: La música. A mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara ja en queden 4 de minuts només.
0: Endavant. Tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
0: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
0: Va ser un acte molt maco i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
2: Quan
0: no?
2: Et toca l'ànima, sí, no?
0: El cinema,
3: fet,
0: Bach, no?
3: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
0: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara.
4: Sí.
1: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
4: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies,
4: etcètera.
1: Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
0: Moltes gràcies, Teresa.
4: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
2: Adéu.
1: Que vagi bé.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Lilian Pérez i Musón. I la primera sardana que escoltarem del mestre Lilian Pérez és la que porta per títol Smuk i Cefedem, una sardana obligada de Sac de Gemecs que ens interpreta la cobla contemporània amb el mateix Lilian Pérez com a solista del Sac de Gemecs.

a la interpretació de la cobla contemporània amb en Lilian Pérez com a solista del Sac de Gemecs, hem pogut escoltar la sardana del mateix Lilian Pérez titulada Smug i Cefedem. El mestre Lilian Pérez i Musons neix a Perpinyà l'any 1983. Titular d'un Premi d'Honor d'Opció Musical, ha seguit els estudis de música al Conservatori Raionament Regional de Perpinyà, on ha fet diversos cursos de clarinet, trombó, flabiol, fiscorn i sac de gemecs. I la següent sardana que escoltarem del mestre Lilian Pérez és la que porta per títol La nit del 17 de maig de 2006, sardana dedicada al Futbol Club Barcelona per la seva victòria a la Copa d'Europa de Futbol dels clubs de Champions. La nit del 17 de maig del 2006 ens reinterpreta la cobla La principal del Llobregat.

En interpretació de la cobla La Principal del Llobregat, dirigida per en Jordi León, acabem d'escoltar la sardana La nit del 17 de maig de 2006 del mestre Lilian Pérez. El mestre Lilian Pérez es va integrar al CFDM de Lió per aconseguir el diploma d'estat de professors d'instruments tradicionals. Actualment és professor de formació musical, fiscorn i sac de gemecs, intèrpret de fiscorn i sac de gemecs a la cobla Tres Vents de la Catalunya Nord. I la següent sardana del mestre Lilian Pérez ens la interpreta la cobla Tres Vents. És la titulada En Martí del Grau.

del mestre Lilian Pérez i per la Cobla Tres Vents acabem d'escoltar la sardana titulada En Martí del Grau. I la següent sardana que escoltarem del mestre Lilian Pérez, l'autor del programa d'avui, és la que porta per títol La Ronda de la Princesa, i ens la interpreta la Cobla Tres Vents.

Per la Cobla Tres Vents acabem d'escoltar la sardana del mestre Lilian Pérez titulada La Ronda de la Princesa. I a la interpretació de la Cobla Tres Vents escoltarem una darrera sardana del mestre Lilian Pérez. És la que porta per títol Sarda Folk.

En interpretació de la Cobla Tres Vents, hem pogut escoltar la sardana Sarda Folk, del mestre Lilian Pérez. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Lilian Pérez i Mossons. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins a una altra ocasió. Adéu-siau i molt bon dia.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. I és que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. És la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.